0: de saltar major, i un pleient de purgatoris i remells i la dansa a casa santa, i nosaltres anàvem a fer vela, i la vela avui tampoc no saben què és, perquè no hi van mai, no n'hi ha de fer vela. Llavors anàvem a fer vela mitja hora cada una, jornades amb un reclinatori baix, tot a l'altar, i després, sí, llavors provar i cantar tota la setmana, tota la setmana. Llavors divendres sant, també feien la professor, també anaven tothom, homes i dones, a cantar seu, i a cantar, llavors, per Pasqua, s'al·leluia, també. Sí. Però això, ara són encara a l'església, anar a la professor i canten seu i això, però moltes coses que feien llavors, que va, no. Estrès àgit, les 40 hores, 5 o jo, que dèiem un temps, fèiem estrès àgit, i ho dius ara ella i les meves, les nostres, i que és estrès àgit, i és estrès àgit, no? Santo, santo, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Llavors ho feien en castellà. Però el cantàvem una o tres veus, amb la seva bola, que era preciós. I anàvem allà a cantar, després vespre, fosquet, cantàvem estrès àgit. I ara això ningú ho sap. De gent bé, com jo, sí que ho sap, però de gent jove ja no en parlen de estrès àgit. Perquè si en cujom, els pentecostes, que no sé si ja sap què vull dir, és que fan, i fan una altra casta de cosa, però no et sembla que va. És. Llavors fan les set paraules, divendres sant, el rector de set sermons, i nosaltres anàvem a cantar cada sermó, cantàvem una copla. Amb violins, era molt polita, però tot això s'ha perdut. Així. Divendres sant, i els dijous també, bueno, que se m'ha solidit, podríem m'ho dir-vos i de l'Iglesia, perquè que sempre estàvem, i clar, eren moltes funcions que fan i havies d'anar a complir també, si podies, i això.
1: També me'n record que m'ensenyàvem unes coses que eren, no sé si eren les set paràboles, però no vull ni intentar-ho, perquè sé que a vegades he pensat, recordar-ho i no ho record. Me'n va mostrar moltes de coses, però mon pare. Les set paraules era una cosa que és més de la Setmana Santa, el divendres sant, el capellà pujava dalt la trona i feia les set paraules que digué Crist a la creu, quan el Crist va estar penjat a la creu. Set paraules com, per exemple, tenc set, que va dir, i de Montalló feien un sermonet. I mon pare ja sabia amb una historieta, però jo me sap molt de greu, però és que no me'n record gens. No ho vaig deixar tampoc escrit un món ni res i no ho record. Es veu que és una cosa que no devia practicar. Així com això de batlles blanc i negre cantant, amb els fiats ara tenen molt de nets, en tenc 9, i cantant amb ells i coses d'aquestes. Però altres coses així no ho recordava.
2: Les xapaules era escapallar. Cuiden set paraules, eren set sermons molt curts, però feia sort cap allà. Set sermons, sí. Cuiden set paraules. I això es feia el divendres sant només.
3: Bon Sant Cristòfol, quatre cavalls, mon pare colgava, eren set. La sumareta, tres, quatre o cinc caixers i el caixer senyor, bueno, el que fa de caixer senyor i Sant Cristòfol era bo de passar en sis o set caixers. Ara és més mal de passar i menys gent que hi ha ara.
1: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa quatre dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a l'Olot ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores, perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, el forn havia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem, perquè tot es feia a casa, tot un ajudava l'altre, i la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre record mon pare, que he dit que anava de fer de so de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps, de una cosa així, i així d'alta, de llenya, canestreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.
4: Sant Cristòfol, bàsicament, són els cavalls, no? Pràcticament com es fa ara, però més... Llavors hi havia un protocol més estricte que et seguia més i era diferent també en quant a les completes i el jaleo. Ara es fa primer completes i llavors jaleo, i el jaleo dura fins que vols. Abans no, jo record que, quan jo era lot i, bueno, fins bastant... No fa tant d'anys que sols va canviar, que primer es fa escaleo i després i feien les tres voltes i després es feien les completes. Hi ha que dir que ara hi ha 40 cavalls, llavors hi havia 4 o 5. I, clar, era molt més reduït. I de més antic, el que dona nom a les festes d'estiu de Sant Cristòfol, que els diem Sant Cristòfol de les corregudes. Perquè bàsicament, en d'antic, el que es feien eren corregudes, aquí en el cos, que es diu, aquí baix, allà hi ha unes tanques llargues, i allà corrien els cavalls. Corrien cavalls, corrien ases, machos, i també corrien homos i al·lots. Sí, escaleo i la música d'escaleo, això és pràcticament modern.
2: El Gin era el que anava davant, Gin i Cunyac, i per festes, si han d'anar molt enrere, es bevia poca cosa. Me'n record com va sortir la pinya. Aquí, no sé, no el dia si n'hi ha, però me'n record. I llavors la pinya va anar un poc avant i me pensé que s'ha perdut, que no n'hi ha ara.
5: Bueno, vaig col·locar un any aquí, al migjorn, amb el cavall de Vinigals Vell. Era el darrer any que havien d'anar a espí i hi havia en Carlos, el germà, perquè qui col·locava sempre era en Carlos, el germà, me diu, col·loca'l tu un guany, i el vaig col·locar jo. Però no em va anar gaire bé, no, perquè jo no som gaire, no, cavaller. M'agraden molt els animals, però...
6: Sortíem els dissabtes de capvespre a fer voltes després dels cavalls, perquè jo tenia... Els cavalls no m'han agradat mai. Però tenia una tia que vivia a la plaça del jaleo, allà. I anàvem allà, pobre. I llavors els cavalls que va, i sortíem, i anàvem a les torroneres, que era el que hi havia, i a vegades hi havia una cosa que podies anar com un columpio, perquè no era... Era una cosa molt senzilla, però bueno... I fes voltes per amunt i per avall, i semblava que hi havia un jantar, i no hi havia quasi res, però bueno, allò era la festa. Si podies anar a les torroneres a comprar un anell, llavors posaven, hi havia com una roda i posaven una peça, i si endevinaves allò, clar, allò no es trobava mai allà on hi havia la peça, i quedava sense res. Però coses així. Venien xufletes. Jo m'agradava molt. I les torroneres aquestes venien xufletes. I compraves un pot de cosa d'aquesta. També solia venir un ciutadella amb avellanes, amb la panera aquella, i comprava avellanes, si volies. I això era tot. Per tirar aquí no en tiraven. No. però és que no hi havia, no hi havia... Les botigues estaven obertes el dissabte. Ten present, jo encara no sé. Podries anar a comprar si volies qualque cosa, eh? O... Perquè en els bars, antes que no vam entrar en els bars, jo ja vaig començar, sí, aniria, però... Tampoc no era... Podries entrar ben tranquil·la dins els bars, els dissabtes a Sant Cristòfol. No hi havia... És que no hi havia gaire cosa.
1: Hi havia una beguda que era rosella, que la mesclaven amb aigua i era més clareta, rosada, i després les dolces. Allò eren refrescos que preníem en aquell moment de la vida. Bars i tot, eh? Si no bevien licor, un refresc, jo la Coca-Cola me'n record molt d'anys d'haver passat sense haver vist mai Coca-Cola, ni haver vist taronges, ni haver vist llimones. No hi havia res de tot això. Hi havia les dolces i hi havia la rosella. Jo crec que el gin ha estat el nombre un. I les herbes ha estat una altra, i el conyac. No, jo, res. Ni gin, ni herbes, ni conyac. Ni pomada, que la vaig provar per saber què era, però no vaig provar. Vull dir, no. Però aquestes eren les begudes.
2: Per Sant Cristòfol, quan érem a Sant Agustí Vell, que érem molt bons, veníem a Sant Cristòfol a veure el cabell, i llavors n'hi havia poc, hi havia poc cavalls, hi havia poca gent, sense posar-hi. I feies una estona, i el diumenge tornàvem a venir a veure una estona de cabell, i a missa, i cap allà. Quan érem més gros, ja... Els diumenges, bon, Sant Agustí Vell no ho eren grossos, eh? A Sant Vinigau, sí. Ja van venir diumenge vespre i feien unes tones pel poble aquí. Amb allà el mateix va sortir. I en Carlos i en Jaume, en Jaume ja hi estona que ha mort. Que es van sortir. Però ja no vaig sortir mai.
6: Bueno, solien treure vestit nou. Solien treure un vestit nou per Sant Cristòfol, sí. Però... Bueno, ben tapadetes. No és que n'haguéssim en vestir anys. Però sí, això sí, sí. Però... Perquè anàvem a missa, bueno, i... La missa dels caixers. I això... Però, no és que no... Futbol, llavors fèiem futbol, que no és que n'hi hagués sempre, però és que diumenge de vespre solies anar a futbol. Ball, fèiem ball a la plaça també, però bueno, això ja 15 anys o això, 16, llavors sí que ja hi anava, però tot d'una, de petita, d'aquesta no.
0: Tenia 15 anyets, jo, i ell 18. I abans, no sé, vam un any per Sant Cristòfol, vam estudiar a ballar, perquè llavors ballàvem, era l'únic que hi havia, en Sant. I d'aquesta manera va començar, llavors mos passejaven. Començava de vespre a l'església, fins a Can Pilar, el restaurant. La gent es passejava, era l'únic que hi havia, perquè ningú, de bars, de dones, no anem a cap mai. No en vam a cap mai. Mos passejaven, i llavors diumenges mos passejaven, qualque setmana, llavors de gambes... quan van començar a festejar, aquesta fa gambes amb en Miquel. I ens van conèixer així. I van festejar 12 anys. I de casat 58.
3: Saps que nosaltres vam a feina a Cana Rita i ells estaven a Vinicu de Llot i davallaven un camí que se n'anaven a llaurar. D'això també me'n record. I elles, qui vols per enamorat? Ningú, que qui davalla per avall, en el carrer, i que qui davalla per avall, va ser. Ja ha fet 60, que estan junts, bueno. Han tingut qualque guinea, perquè jo se'n reunera.
6: És que jo, d'explicar dels Reis, tampoc no ho tenen present. No t'explicaven les coses tampoc com avui. Jo ho tenen present... que m'apartaven d'estudi quan vien de venir els Reis perquè posaven les sabates damunt la finestra i la de davant que donaven al carrer, que al vespre dormien a carrer perquè així els Reis hi posaven les sabates allà damunt la finestra perquè me deixessin els regalos. Però bueno, deixaven poca cosa, però això sí que me'n record, que m'apartaven d'estudi perquè els Reis passaven, posaven damunt aquella finestra.
4: Bona, una educació que llavors era norma general, diria jo, totes, molt, molt influenciada per la religió, com estem parlant del temps del franquisme, que la religió tenia un pes important en l'educació dels fills d'una família, no? En aquest sentit, sí, un poc marcada per l'aspecte religiós i no fer segons què, perquè no estava ben vist, perquè...
6: Jo va vint de fer dijunis, això era, però altrament no ho érem, no teníem de dir això o allò, no, que nostre no ho sentia dir de res, de que fóssim supersticiosos en coses. Ah, perquè allò, els divendres sant no podíem menjar res, i quan eren curem, no podíem menjar els divendres, havíem de fer dijunis, i no podíem menjar sobrassada ni res. No, jo que nostre no, perquè ma mare era amb això, m'anava molt d'ella, era molt devota, i anava molt en sèrio amb els dijunis, no és com ara, que no em feim. I no, i jo som encara els divendres sant solia fer. Jo li deia si mateix no fa els altres dies que... Vull dir que... Però no. No ho fa. Bueno, no ho fa, t'ho dic. Llavors sí. Però no ho eren supersticiosos, tampoc. No, que nostre, no.
0: La boda, bueno, també bé, perquè llavors fan les convites a casa, no hi anaven massa restaurants, no, perquè ens vam casar l'any 62. Dia 8 d'octubre del 62. I vam fer, bueno, que van anar a l'església, a la casa de l'àvia, vam fer el convit, van convidar els cosins i van convidar, bueno, bé, una boda bé. Van anar bé perquè eren tots encara, i bueno. Bé, van anar a Barcelona, perquè estàvem en una societat que és de la Divina Pastora, pagaven cada mes un poc, i llavors, quan te casaves, et donaven 2.000 pessetes. I van dir, tenia un germà que estava a Barcelona, era un ràpid, i van anar fent tots els altres dies a Barcelona aquest germà aquest, amb el regal que ens van donar llavors, sí. Va ser tot. Sí. I encara gràcies, perquè n'hi havia que no anava al món. I nosaltres amb això vam poder anar, sí.
6: No mos vam moure del migjorn. Van anar a Sant Tomàs a fer un dia... un xalet i poca cosa més. Molts en fan, però molts no. I nosaltres no m'ho va tocar, de viatge de nois. No. Bé, molt bé, perquè va tenir tota la família i amics, i, però bueno, no com avui en dia, però ho vam fer... Hi havia aquí el bar La Palmera, que tenien el que era el salón de cine, que feien aquestes festes, i tot casero, com aquell que diu, però bueno, vam ajuntar tothom i vam fer això, sí. Però el viatge, res.
7: I així vaig anar. Llavors vaig conèixer la Lota i vaig fer la temporada aquella i ens vam casar. Però el dia que m'ho van casar d'un set taula s'equivava, el convit, un pa de 2 quilos i mig i una truita de d'ous, patata. Això és el convit, no hi havia pasta. Ni ella no tenia son pare, no tenia germans, i la majoria de tenien sa mare, devia donar a un i un altre, els pagesos, i fes un país de mantinguessin, perquè no tenia res.
6: Bueno, un quart moble, sí. I llençols, i això sí, i la roba de casa d'aquest, i això sí, però... Allò és el mateix, és el que donaven a tothom, per exemple, que... perquè avui... És que avui en dic, clar, no sembla de res, però llavors se do, però doblers, no, eh? Heu de començar de baix i ja mos van casant deutes perquè van comprar aquesta casa i, bueno, i tot. Però gràcies a Déu, llavors se s'ho hem aclarit i avui en dia no passes pena per viure. Però, bueno...
8: Fan les porquetjades, que hi havia totes nets, i fan una gran festa, i allò, no sé, era diferent. M'us agradava molt anar per allà, per la torre, això. Baix de tot, hi havia un tipus cova, i allà fan les porquetjades allà, mataven els porcs o el que sigui, i fan, bueno, la carn, i fan el botifarró, i després pujaven, perquè això era com que vagis d'aquí... La entrada de la torre era aquí, el pati, per davant el pont, però era davallant la cova, que després ho pujaven tot i feien un dinar a la casa del pagès, diguéssim, i els al·lars corrien i botaven i cantaven i som més burquejades i coses així. Això feien, no feien res extraordinari, no?
2: Llavors, quan érem per Sant Agustí, suposant, o res. I quan vam ser en el poble, bueno, el dia de porquetjades, com que hi havia l'avi, en nosaltres, un pare de ma mare, i mentre nosaltres vam ser a bot, eres que ho duia. Mon pare era sol, no li havia tocat cap mai de porc. Era l'avi que ho feia tot.
5: Allò començàvem, per matar el porc, el pelàvem dins una pastera que deien, el pelàvem i després el agafàvem, el posàvem de panxa damunt d'una taula i l'obríem per l'esquena. No l'obríem per la panxa, l'obríem per l'esquena. I llavors ja t'aves per fer els cuixots, i aquest, això per fer les sobrassades, això per fer botifarró, això per fer... I això, els que se n'en cuidava més de tot era ma mare. Ma mare era la jefa de tot. Ma mare, això ho heu de posar aquí, i llavors posàvem fort escapuador i ho havien de rodar a mà, perquè no ho fèiem a màquina. I ara els ganivets no tant, però eren un ganivets que feien així, com a creu, i ara no tant, venga, agafar una llima i esmolar una estona... Ara fan un poquet més bo. Ah, no res. Fam i feina era llavors.
8: Això per ells, pels pagès. Pels duent... Bueno, pels... I sa tia m'ho anava a repartir, perquè allà en aquest temps ja hi havia una tia meva que feia de pagesa. I clar, en deixaven una part pel senyor i després l'altra era per ells. Sa sobrassada, cuixot i... els ossos aquests que posaven en sal per fer xiurons i coses d'aquestes, que posaven unes ancolles grosses i posaven... Clar, després no hi havia neveres per guardar ni congeladors i posaven els ossos i carn així allà dins per fer guiats i per fer coses d'aquestes. Sol, que jo...
5: Normalment, com més érem, menys ens enyoràvem, eh? No. Tots els que podien, cosins i ses al·lotes dels germans, ses nòvies, tothom. Quan teníem el porc obert, bueno, ara hem de fer ginet, no, gin no, el ginipalo. Però llavors era el ginipalo que anava davant. I hi ha una germana, Anna Maria, que viu al migjorn, i aquella un any, era joveneta, li van penjar la coa. Li va caure tan tort i que cada any no volia sortir per res perquè no li penjassin la coa. Això era un... No sé què era, una una cosa que té que dir, que el gust era veure un qui duia la cua penjada i no es havia temut que la dugués. I la festa era aquesta. A veure, qui podia penjar la cua a un? Sí, amb una cua impartible. I a vegades ens enredaves allà i... Però la Maria, la germana, li va caure... I no sé, devia tenir 14 o 15 anys, però no se va atracar mai més. I un any, quan el porc va estar pelat, va venir, va atar a la cua i se la va endur. Diu, no la penjareu a ningú.
1: Allà, quan va venir la Mare de Déu del Toro, que va baixar i va anar per tots els pobles, el Migjorn també va ser un poble, que van fer moltíssima de festa. Hi havia moltíssima de gent a tots els llocs i anaves a peu per tot. Veus, jo me van ensenyar una poesia, però me la van ensenyar per dir-la a Mercadal, perquè jo anava molt a Mercadal quan era el Lota, perquè la meva germana se va casar amb un mercadalenc. I jo, com que hi havia molta diferència, ella ja era una jove, ja era una fieta, i quan fèiem vacances, la meva mare també anava a fer feina, me n'anava a Mercadal, a casa família del meu cunyat, i allà eren espai i sa mai meves, perquè Mercadal, en temps antic d'en pai i mai, ara no sé què diuen avui en dia, però son pare i sa mare els hi deien espai i sa mai, i eren els meus. I jo anava a Mercadal, i allà ho passava molt bé. I mon pare, quan era carnisser, anava també a comprar el bestiar pel lloc, i jo també sempre hi anava. I hi vam anar molt a un lloc que és d'Espoimal, encara hi és. Vam fer molta amistat amb aquesta família. I la Mare de Déu va anar primer a Mercadal, antes de venir Migjorn. I vam voler que jo digués una poesia a la Mare de Déu. I una filla del doctor Camps, la senyora Lola, me la va ensenyar, la va escriure a posta, és un nebot seu, el senyor Toni, era capellà. I va escriure la poesia a posta per dir-la a la Mare de Déu del Toro. I la vaig dir primer a Mercadal, però clar, allò va agradar molt. I el Migjorn, el dia que va arribar la Mare de Déu, vam anar a Quibont, allà que es diu, una banda, l'O i s'altres Migjorn, la mitgera de l'O a Migjorn, vam anar a esperar la Mare de Déu allà. Nosaltres anàvem vestides amb el vestit de fandango, les vuitalotes, i duem un cobus plens de flors i tiràvem flors a la Mare de Déu. Tothom va anar a peu allà, i hi ha un tros de caminar. Tots hi vam anar a peu, hi va haver una gentada. Després, quan van arribar aquí, la senyora Lola tenia el seu coro preparat darrere el cor, allà, preciós, amb unes veus precioses, i va venir una joveneta d'aquestes i diu, la senyora Lola diu que venguis darrere el cor. I jo hi vaig anar. Jo no he fet boc per cantar mai, però bueno, vaig pensar no sé què vol. I me va dir, vull que diguis la poesia, que te la vas dir Mercadal, però ara avui l'has de dir Migjorn. Vaig dir la poesia a la Mare de Déu del Toro, dins l'església, que estava així. No m'ha fet por mai, això. Es veu que vaig començar de petita, i precisament et sortia així. No és una cosa que m'apuri. Vull dir, ho tinc bo de fer. Bueno, és a la Mare de Déu del Toro. La muntanya més alta, a vos, reina sofrena. Dins vostre guard contemplatiu, tota la illa somriu, lluminosa i serena. Vos la mirau senyida, d'escuma i de blavor, oberta a les ventades, oberta a la claror. Veig els bous que pasturen lentament, els sembrats, els llogarets, les viles, les ciutats, els camins que la mai en la terra fan sofrenen, de bon les naus fan proa i de bon les veles venen. Me sembla que era una cosa així. Per vos, el primer bes de l'alba, la primera ullada de la llum, també per vos. La testa us humideja la clara cavallera. El sol que d'aure espigues, primer us emmorení. O reina de muntanya, donau a nostres planes les pluges primerenques i tardanes, l'unció de la llum i el serení. De vos les generacions pugen en cants i oracions, d'ençà la clara nit que aquí teniu estatge. Des camins del cel donau guiatge, vos que sabeu tots els camins, vos que sabeu tots els destins de l'illa ben amada. Donau-li nova vida. Donau-li impuls victoriós. mai de segles a l'embat amb pastors, perdi son pas, donau-li set, de la llum se'ns mida.
6: I allò, jo, un record que com a molta festa, no sé, perquè jo era luteta, eh? Per fa anys de so. Per sàvia, m'ha de 8 anys o 9. I jo era, sí, no sé, devia tenir 9 o 10 anys, jo, me penso. Jo, en tenc 80, eh? I ell era, té 8, 9 més, en tenc, penso, ho de fer, és 90, ella. No, 89 ho de fer, ella. Jo. I jo era una fiota, va de tenir 9 o 10. I estem, si em van fer un quart de retratos. I allò havia, com que allò replegaven tota la gent dels llocs, i llavors duen la Mare de Déu, té un professor, com, bueno, com que fiqui, jo me sona allò. I llavors allà van tenir, posaven un altar en el pati, allà de la tia Maria, estava a Sant Sauret, de pagesa. I van fer saltar aquell, i la Mare de Déu, i nosaltres estem de vora, allà. I la gent anava mudada i com a duen mantellines també llavors. I duen les mantellines. Jo sóc també entenc de mantellines aquestes, però jo també em vaig dur. Però vull dir que ja fa anys que no en duen també. I allà jo tenc present les senyores que venien aclarides i anaven les mantellines aquelles també. I hi havia els capellans i la gent de llocs que feien les voltes.
1: Després hi ha el carnaval, el Migjorn va ser el primer poble en aquest temps d'ara, perquè això venia de temps antic, el ball és blanc i negre. Va ser el Migjorn i va ser el meu pare, que ell se'n recordava de quan era jove, feien el ball és blanc i negre. I ho van tornar a muntar, això, i dues cases en fora de la meva casa on nosaltres vivíem, hi havia un saló, aquí on hi ha la policia ara, era un saló, i allà feien ball, i van començar a organitzar el carnaval, amb els balls aquest, feien el ball del floc, el ball de no sé què, el ball de... i llavors feien el dia, el dissabte, el feien sempre el dissabte de carnaval, dels darrers dies, ja, feien el ball del blanc i negre. Va ser quan van començar el Migjorn. Allò se posava un plat, era preciós. La cançó que canta l'huracan, des ball des blanc i negre, els hi vaig ensenyar jo. Ensenyar no, perquè jo no sé cantar. Però els hi vaig dir jo. Me la van gravar jo. El ball des blanc i negre ja s'ha començat. Veniu-hi, jovenetes, veniu en el nostre ball, que es diu des blanc i negre i és el seu detall. És cosa molt hermosa i també desinformal. Veniu-hi, veniu-hi, que s'acaba el temps de carnaval. La plaça és plena de disfressats, volta qui volten ben agafats, i en vostres llavis, i en vostres llavis, feliç sereu. Bé, no la posis a la cançó perquè no sé si la dic prou bé. I el jovent voldria tota la vida poder ballar, que n'és de bé, quin goig que hi fa. Al costat de Salota la vida voldria poder passar, que n'és de bé, quin goig que hi fa. I així la vida voldria poder passar. I prou.
6: El carnaval jo no tenc per bé. Van fer uns anys que hi havia aquí un capellà, un febrer, que era de Ferreries, i va posar molt contra els balls. I no va deixar fer balls. Era temps que jo era, que quan i no hi havia ball, no feien balls ni pels darrers dies, solament. I jo me vaig topar una època d'aquestes que no... Però llavors a vegades al costat de Canosta hi havia una botiga i era una entrada molt gran. Jo tenc present que un carnaval que van fer ball allà, però són quatre músics d'aquests així, i llavors aquí on ara hi ha els municipals, també era una sala gran, allò que feien feina de sabaters, també hi feien ball, el carnaval, però... És que no hi havia res per fer ball. I un any van fer per dins d'Esperi, o de la Palmera, bueno, la Palmera no, però el casino ve, diguem. però eren els mateixos ells, i feien ball allà. Feien ball, però feia anys que no ho volíem fer. No podíem fer ni siquiera de ball. Sí, i tant. I això encara hi ha anat en aquest. Però van començar, sí. Aquell, a la Palmera ja el feien, però antes també ja l'havien fet. I en els blancs i negres, que jo tinc un pa present, era aquí on hi ha la policia. I van fer blanc i negre. Jo el primer, un, que ens els amics ens van disfressar, no res, com de senyores andaluses o no sé què era allò, perquè... I jo no m'agradava. I vaig anar, bueno, vaig anar perquè amb amigues, però ten present d'aquesta vegada i una altra vegada que em vaig disfressar d'home. El disfressar no era el meu. I així començàvem amb els amics, anàvem a sopar, el darrer dissabte, i tots anaven disfressats, menys un altre dos. Això no m'agradava, no. Però sí, n'hi havia un, Menorca, que deia que li agradava molt, que li era tot sol i posava vestit de dona o vestit d'una altra cosa i sempre i venia a sopar o això disfressat ja. I llavors altres, però jo no, perquè no m'agradava. Dues vegades estem present, i prou, no m'he disfressat més.
9: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover. Mira, llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
1: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Volia saber...

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I alegria. Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
2: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca rellam català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
2: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
2: Dos. Mig.
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
2: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No és que m'ha de deduir no res, no? Com t'ho curres, xaval.
1: Com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
2: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció perquè sus no us penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
2: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir un A1 de català, com a mínim. D'acord? Un A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes violades i aquestes coses, sí, perquè
2: ara ja...
0: que els hi demanin un A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
2: Ara hi ha dos
0: feinada,
2: tipus, no?
0: Saps?
2: Els dos tipus de youtubers. Els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest amb els segons, no n'he vist cap per això, de
2: sí, sí, però s'està fent, però...
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no ha aconseguit passar mai de les semifinals, però... Però sí,
2: en català,
0: que...
2: què vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
2: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
2: Primer, hauria, primer
0: que sí,
2: jo antes que això veig un referèndum, mira que t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, vinga, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només a un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, m'anam a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè ja... Perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li deim Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya, fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir...
2: El pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, els parlants, la veritat és que costa trobar neda, parlants de català. Però en trobes, en trobes, també, si aneu a Perpinyà mai.
2: Jo te puc dir que he estat per allà últimament, i per feina, i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
3: que
2: guai.
3: Que bonic.
0: També,
2: sí, sí, sí.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
2: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una de Bressola.
2: De la Bressola. No sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: Bueno, allà se'n xerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de l'USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, sí, jo els escolto per rugby, jo els escolto que escoltar quan donen rugby.
2: Ets un friqui, no podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que no posis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània, a Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta.
2: Jo no hi... No tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
2: Menys dins Amnèsia.
1: Has de terminar la ratllada.
2: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver també Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
2: Sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya és català? No.
1: Ai.
3: Que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent, allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, us en recordeu, quan van muntar el Lapao i el Lapapit.
1: Quan fa d'això?
2: No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: Que dius? La Pau, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Pepip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiqué de Múrcia. Dius, Múrcia, el xerren. Sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no, que estem pensant.
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
2: No. Corroborat.
1: Ja està, ja ho he dit jo.
2: La Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Càrcer reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Iecla, que potser us soni pel Ieclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Ieclano, me la agarres.
2: Bé.
0: El Ieclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Jumella.
0: Que tenen el vi més barat del súper sempre de Jumella.
2: De Jumella.
0: Sí. I és del Carxes. I després mira la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carxes. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carxes, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carxes eren aquests tres. I ja està, fins a...
2: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
2: Home, és català de Fornells. de juny a setembre o a final d'agost és...
3: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia...
3: En producte d'octubre.
0: Clar, ja xerrarem també de dialecte. Si cas un dia, el català de Fornells es considera una variant de barceloní.
3: De convergència.
0: Ja
2: de barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
1: Per Pedralbes. Vine.
4: Quin ventall.
2: Vinga, i tu, fins la setmana que ve.
0: Sí,
5: Porquejades!
6: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Stem al consumaj.
1: Rodes meu planeta diminut per l'univers amb una sola planta que l'habita. Per elles per ser unit.

Ooh.

0: Fetes les presentacions, ja podeu ser una que convid, perquè avui conversarem sobre l'amor en temps moderns. L'amor, allò que de vegades s'ha dit que mou el món. L'amor, i no només és romàntic, determina les nostres relacions socials, com ens comunicam i, en definitiva, qui som. Però tot sovint ha quedat decantat des debat públic. I s'enxerra massa poc com a fet col·lectiu, social i inherentment polític. Una dècada després de la publicació de En defensa d'Afrodita i de l'auge de les alternatives relacionals, més o menys costades en el debat públic i en els debats de bar, es nota que darrerament hem reculat i hem abraçat la monogàmia. I no només els que abans havien provat altres alternatives, sinó també les generacions més joves, que sembla que ara ja ni s'ho plantegin. I ara, de cop, obres Instagram i sembla que tothom es casa. Pot ser que fugint de la privatització de les altres persones mos haguem perdut en la liquiditat de les relacions i ara tornem a anhelar una solidesa que perduri? En aquest episodi parlarem sobre l'amor en temps moderns i tardocapitalistes.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Hey yo, yeah yeah, t'encalo que dient el sistema.
2: Yonder Music.

0: ánima en Burgoy. Si tú no me vas.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bronte, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Farda. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: No.
1: Brut.
2: Ais, eufòria. Eufòria és un estat emocional caracteritzat per una sensació intensa de benestar. Alegria i entusiasme extrem, com ara mateix, no?
3: Sí, sí. Així estem.
2: Així estem. Sol estar associada amb una gran energia i optimisme i pot ser provocada per situacions positives, èxits personals o bé per substàncies que afecten el sistema nerviós central. Això troc que altres en sabeu bastant. Veig restos aquí de...
3: polvorons.
2: De sucre.
4: Substàncies.
2: Us asseguram que en farem un estudi dels efectes. En canvi, en alguns casos, pot aparèixer com un símptoma de trastorns mentals. Tot i ser una emoció positiva, una eufòria excessiva, que és el que ens passa a nosaltres,
5: massa eufòric,
2: pot desconnectar la persona de la realitat i provocar conductes imprudents, com per exemple anar de viatge a Menorca en estiu.
3: Anar a la platja.
2: Directament.
3: Directament.
2: Només a la platja.
3: Només a la platja.
0: Com penses un abonament pel Crank Festival el mes de gener i després dius no, que no és ningú. Bueno,
2: hi ha grups d'aquests de rascar guitarres.
0: Guitaga.
2: Guitaga?
0: Guitaga.
3: Guitaga. Ser un de persona tota sola i comprar-te un pernil salat per tu.
2: Ho dius per experiència?
3: Sí. Fa un mes que menges el mateix pernil.
0: Eufòria no es diu. Té una paraula i no és eufòria.
3: No, jo vaig tenir un moment d'eufòria i vaig dir aquest pernil ha de ser meu, estava d'oferta.
5: Me'l puc menjar jo tot sol.
3: I, exacte.
2: Era perquè estava d'oferta, no perquè tenies ganes de menjar-te pernil. Per tant, això...
3: Tot mos condueix a eufòria. Seria... Eufòria no la produeix una cosa tota sola, tot mos condueix.
2: No és un debat, això. Pedro, aguanta. Moments eufòrics del públic que tenim aquí entre nosaltres. Vinga, va, moments eufòrics. Està en directe aquí. El que us perdeu és que no esteu aquí. No ho hem anunciat, però és igual. Us ho perdeu.
6: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Eso está más veces creo y eso que son precios. Ando en chile y demostrar eso Marte por todas esas vainas. Que sigui un cas per d'un no vol dir res sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de... Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall i ho veus d'un cop. Els ulls cansats miren un rostre que no és teu. Els ulls cansats han vist de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat

prelat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el vent.

0: Bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està plovent.
0: Bon senyal.
1: Que ratlli.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara,
1: Uau,
0: coproductor.
1: jo sóc molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat meravellós. Després me passau el link.
2: Total, total. Ah, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda del Mercadal, a la vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah, tu ets d'Ardara! I però jo feia, és a dir, és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar
2: Sí.
1: i el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: Sí,
2: Sí,
0: és època és la
1: podria
0: darrera
1: ser.
0: època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià, sí.
2: El Marlon abans del
1: Ah, o lo
2: Padrino.
1: millor Marlon i a la M i la Macià i a la M i la, lo millor per aquí, però jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Allà, he
2: És
0: caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de divagar una mica la cosa, no?
0: Perdonau per treure d'ara, però ho havia de fer perquè
1: No, ho has de
0: tenim aquí el
1: fer.
0: coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de Silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: tres o quatre punts bàsics que penso que són primordials per a l'hora de fer un retrat. Jo insisteixo en que és la meva manera personal de veure, perquè hi ha mil maneres de fer un retrat, com hi ha mil maneres de fotografiar un paisatge o un bodegó. Un és que el model ha de mirar a càmera.
1: Val.
0: Perquè si no, per mi és un retrat d'una persona, no és un retrat. És una fotografia d'una persona, que pot estar molt ben feta, pot estar molt ben il·luminada, etc. Però per mi és una foto d'una persona. Una persona que mira a càmera, que per tant mira al fotògraf i amb extensió mira a la gent que mirarà la fotografia, és algú que li pots adivinar molt més de com és aquesta persona. Pots centrar-li una mica dins de l'ànima i veure com és aquesta persona, que és del que es tracta un retrat. No?
1: És a dir, el retrat va més enllà.
0: Jo penso que sí. Jo he començat avui la xerrada amb una frase de Cartier-Bresson que diu quan fotografio el que busco és el silenci del model. I això inclou moltes coses. O sigui, jo personalment el que busco és treure-li l'ocult. Uh-huh. Perquè en el fons, quan ens fan un retrat, posem cara de foto, que és la cara que poses quan et mires al mirall, que és la cara que a tu t'agrada veure't a tu mateix, però no és la cara que et veuen els altres. Mm-hmm. Els altres et veuen d'una altra manera. Llavors, el fotògraf té que treure-li aquesta altra cara que et defineix més a tu que no la cara que tu et penses que és la bona.
2: I com s'aconsegueix això? O sigui, a base de confiança entre fotògraf
0: Exacte.
2: I model...
0: O sigui, hi ha un altre dels punts bàsics a l'hora de fer un retrat, és crear una atmosfera que sigui propícia pels dos.
2: Clar.
0: Perquè una sessió de retrat no deixa de ser una cosa molt agressiva.
2: Mm-hmm.
0: Perquè tens el model allà i un tio que t'està... o una tia que t'està apuntant amb la seva arma i va disparant. Llavors, jo el que faig sempre és, previ a això, intento establir una conversa amb el model, trencar el gel, ostres, que maco que és això, on vius tu, on treballes tu, fer preguntes vàries, de manera que anem baixant la tensió, i arriba un moment que estem còmodes els dos, perquè és una cosa bidireccional. Ha d'estar còmode el model i d'estar còmode jo.
2: M'agrada molt que parlis de la càmera com una arma que dispara.
1: Que dispara. Sí. Bueno, és que realment és una...
2: Avui en dia, quan la gent vol mostrar-se poderosa o amenaçar, normalment treuen el mòbil per gravar o per... No, és com una mica l'eternitat, ho veig com una mica la força de l'eternitat.
0: Sí, bueno, podria ser, sí. Bueno, bueno. Jo, parlant dels mòbils, un dels requisits que he demanat pel taller és que ningú portés un mòbil.
1: Clar. Això t'anava a dir. Sí. Perquè en aquests requisits era que no hi hagués mòbil, però també és perquè estàs com en contra de que amb els mòbils podem fer moltes fotos i estàs més a favor de que la fotografia més analògica, de vegades que està més pensada, que s'ha d'anar més...
0: No necessàriament per la fotografia analògica, que també estic molt a favor, sinó perquè un mòbil no és una càmera. Sí que hi ha mòbils molt avançats que fan unes fotos fantàstiques amb una òptica fantàstica, que tenen filtres de mil tipus que permeten obrir diafragma, tancar diafragma, però no és una càmera. O sigui, potser sóc molt antic, però jo prefereixo una càmera que puguis moure el diafragma, que puguis moure la que puguis enfocar, que no t'ho faci tot automàtic, i això es tradueix en una textura i una qualitat que no tenen les fotografies fetes amb un mòbil. No?
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: La combinació d'interessos mou bona part dels processos essencials que permeten la vida al planeta. Els humans, proclius a generar un món propi, fem realitats socials que de vegades semblen surrealistes.
1: Època de muda.
2: Capítol 31. Interès en general.
0: La primavera d'enguany brinda prou aigua a les plantes de cicle curt. Per això el camp va ple de flors. Un gran escenari per contemplar com es mouen els actors de la vida. Si observem amb deteniment l'estesa floral, en un camp no fumigat, hi trobarem abelles silvestres i domèstiques, erugues i papallones, aranyes i mosques. Tothom exercint el seu interès per interactuar amb les flors. Moltes vegades es tracta d'un interès compartit, on l'abella solitària aconsegueix nèctar per alimentar les cries que alberga dins d'una tija buida. La flor, en compensació, intercanviarà la polseta del pol·len. De vegades, la permuta no resulta tan evident. És el cas de les preses que captura l'aranya que habita entre els pètals, que noten de sobte els quelícers del depredador. Tot i així, els experts diuen que també en els processos de caça entre animals hi ha conseqüències virtuoses per al medi. És l'efecte de moviment constant d'aquells que temen ser capturats. Això es veu molt bé en els herbívors salvatges, que sempre es mouen i ho fan en grups compactes per defensar-se millor dels que els aguaiten. D'aquesta manera no esgoten mai la pastura i distribueixen de manera idònia els excrements. L'herba torna a ser-hi al cap d'uns mesos sense necessitat de sembrar-hi res. Els pagesos, que han après a aprofitar aquest procés natural, intenten que el seu bestiar es comporti de manera similar, a base de parcel·lar les tanques en subdivisions més petites, on els animals hi fan poc temps i no hi tornen fins passades prou setmanes. L'interès del pagès aquí és aprofitar millor la pastura, adobar els terrenys sense ús de maquinària i, en ocasions, reduir també la necessitat de llaurar. Sistemes manco intensius i més rendibles, molt amables amb el medi. En altres tipus d'activitats, però, els efectes no sempre són diàfans. Per saber les bondats o defectes d'un projecte que qualcú dissenya per intervenir al territori, se sol fer un tràmit d'anàlisi i exposició al públic. Si es considera molt estratègic, pot ser també declarat d'interès general. A Menorca tenim casos gloriosos en què s'ha abusat d'aquest mecanisme, pensat originàriament per temes evidents. Una escola, un dipòsit contra incendis... Ha tancat el parc aquàtic que va ser declarat d'interès general amb l'argument que ajudaria a desestacionalitzar el turisme. El jutge no s'ho va empassar. Però tot fa tema que es puguin repetir casos similars. L'actual govern balear va modificar a la primera ocasió la definició de l'interès general. S'ha esborrat la frase que deia que la iniciativa ha de transcendir els mers interessos individuals. La palanca torna a ser delicada. Ha plogut bé per les flors, però no tant per a les zones humides o els aqüífers. Als terrenys on el bestiar no rep químics, solen abundar els escarabats, que transformen les boines en nutrients, fan galeries per sota i enterren bolles que alimentaran els seus descendents. Aquí l'aigua hi entra amb més facilitat. Més vegades del que pot semblar, els interessos humans coincideixen amb els de la natura.
1: Època de muda.
2: Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A continuació, escoltarem la cançó Xalalala, de Tremendamente.
2: Acab d'arribar i ja em sento a casa. Tinc la mirada cansada. Tu que els peus feixucs, el cor fet un muny.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, fa rajoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat l'altre petit, me

M'arrossec per allà on vaig, m'estalvi d'energia, jo fugo fins a les pestanyes. I la vorera que rebull, els peus de vinilalín, faig camí entre les mates. I acotat per allà baix, vaig cercant boga marina,

0: Posa vi, Cristian.
1: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
0: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: dir bon dia. Bon dia.
1: Se va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: Ja en sé d'una que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però...
2: Total, està bé.
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
2: Bro...
0: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí. Perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que és del que més es valora.
1: El nivell lingüístic del gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bé, no ho sabem perquè no hi anem.
0: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
2: No, mai.
1: Jo esport dins un lloc tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, soci, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
2: Sí,
1: anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
0: no,
1: si és per tu, aniria
0: no, no, no, són de badminton.
2: Comença a tenir d'atge.
1: Aniria a jugar a badminton.
0: No volem.
1: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I organitzar una partida de badminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, t'he d'anar al gimnàs. Sai greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: I que sí, germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano, pany. Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company.
1: Company.
0: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
1: Ai.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res.
2: No pot dir
0: aquí,
2: res.
0: Aquí ja som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes. Ui, és un pes.
2: No vaig cap pes.
0: És un pes, exacte.
1: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany. Quant de pes aixeques?
0: Exacte. O quants quilos, al final aixecant quilos, normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que esteroide s'escriu en ves, perquè si escrivim en bam ho referim en el del Principet, no? Per exemple. Per tant, esteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho en ves. D'acord? Esteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per...
0: Exacte. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: No,
0: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERMCAT, que el TERMCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és escrònut, perquè
0: escrònut...
3: Anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com si és?
0: Veus?
2: Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. L'altre pot de torre de llema, si sé.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està en blanc, ara.
0: No, però bé...
1: Atenció, s'han menjat dues...
2: Aquí encara n'hi queda.
1: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERMCAT... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. I, per tant...
2: Con Danone.
1: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta vas aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir, però Inc, vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
1: Això sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala, que és això i no és marca registrada. Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
1: Cruiximent.
0: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
4: Això és dels anys 80, això no existeix, o sí?
0: Ui, sí,
2: jo ando per sonar.
1: En Son Goku ando. Sí.
0: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una.
4: I te poses braonera?
0: Sí.
2: Jo me'n suposo per fer verbena,
1: i una cinta per cap, i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no la poses. Braonera sí. Bé, també tenim... abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes és això.
0: Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes,
2: Aquelles que van són corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
0: Però petit, d'acord?
2: Que diu, me'n banyes.
0: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Set sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb B inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
4: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats. Sí.
0: Els skaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta... Clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen, això no acaba de funcionar. Jo aquesta m'ha costat
4: una mica. No, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
4: S'accepti.
2: Dominació d'Àustria.
4: Hem de fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro. Germà.
0: I cool.
2: Cool. Estambul.
0: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no veu que estic encegat, mida abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
4: M'encanta dominacions.
1: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Al poliesportiu d'Amor, perquè jo som molt maonès, i vaig en els d'Amor.
1: Bueno, però n'hi deu més.
0: Sí, però... També és un tio...
2: Però és més barat, digueu.
0: Ja està. Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà centrada i si no te'ls diuen bé, doncs no ets xerris, tio. No és panys, saps?
0: Si diré, si casa, que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenia mai en la meva punyeta de la vida.
1: No, jo crec que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que ets oients i oients, perquè ho són jo, xaval.
0: Jo vull creure que un percentatge d'oients, dia 7 de gener, s'anaran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
2: Poc torró han menjat, pel que podríem menjar aquí.
1: En una hora duis...
2: Mos fa vergonya, ara.
1: En una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda un altre.
4: És de vermell, no?
1: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havien de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que t'he de dir clar amb una S, eh?

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa el seu camí.
0: A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

la força que té tots convençuts. Milers de carrers, milers d'habitants, hi ha massa malalties, hi ha massa malalts. Són molts pocs els somnis per a tants aspirants, enmig del món,

domani. Quantes coses et diria i no sé què tenc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els de cantar en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a l'estiu. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Acabau d'escoltar la cançó Lliçó de vida, dels grup Més Punk de Ferreries, Els Manatís. A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

vida. Entreparats passam el temps i ens miram darrere els vidres. Mentre el rellotge va més lent, ja no té preu

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscopi aquest mateix 2025, la novel·la ens situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima del setge més llarg contra una gran ciutat de la història moderna. 1.425 dies de setge i 11.541 morts. Morris agafa els testimonis i l'experiència de la seva família, que van viure aquella catàstrofe, i mos situa a través de Juiz de Nazora, una artista i professora de Belles Arts, que envia el seu marit i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. L'agost del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossets de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papallones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar mos, perquè a mig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i freda

despentinant els records que et graten el cor.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vin a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

Aquesta Lota va néixer a un lloc, devés als anys 50. La seva vida va ser una vida normal, com totes les al·lotes d'aquell temps. Va anar a escola, a cases monges, i va complir amb totes les normes que regien aquell temps. Quan tenia 7 anys, va anar a fer la primera comunió, va continuar estudiant, anava i venia a peu des del lloc fins en el poble. Cada dia, per anar a l'escola, eren 4 quilòmetres. Cada trajecte els feia tant si feia fred com si feia calor, a peu. Va fer fins a tercer grau, que era el que hi havia a l'escola en aquell temps. A ella li hauria agradat estudiar més, però era impensable que una al·lota de lloc anés a estudiar, i per ella l'escola va estar acabada. Però a ella sempre li va agradar molt llegir i escriure.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.

Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I avui seguim la travessa, però primer amb un parell de preguntes. Si haguéssiu de triar una tasca, una feina de somni, però no aquella realista amb la que somieu, amb la que us agradaria estar en aquest món, sinó en un món de somnis, una feina d'aquelles rares, diferents, màgiques, quina feina triaríeu? I si un dia, caminant per la vora de la platja, us trobéssiu un bòtil amb un missatge, l'obriríeu o el deixaríeu estar? O si es perdéssiu en una illa, us atreviríeu a enviar un missatge? Aquesta història va sobre una feina molt polida. Un recol·lector de missatges embotilats.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: en la crema.
1: La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius. Un viatge, una acampada, ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana, és nota serva salada. Amb més família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

pensar que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifem. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: què és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: De Ló.
1: Ah, de Mó, que maco.
2: No, de Ló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'adoré a Montgofre, on hi ha unes bísties que no es cansen mai de defensar...

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.
1: Jo tinc una truja que està en el frita, me donarà cuixot, dormi sobrassa de frita, i tinc amb el canàs, coi urós, i per menjar ja li donarà pulmós. És com una vaca de color blanc i negre, menja moltes figues i no li agrada el pobre, la va comprar barata per 30 euros, i viu dins una soll que té 4 parets. No vos fa cap pena, això et sentiu els no fa. Engreixant a Rita, que després hem de matar i d'on ho pots cercar. Abans si la trobes, que la matarà quan vegi 15 robes. La Rita és molt polida, t'has molt estimat. Ara tu estàs fotut, sobre el teu compte i a fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara. I és que

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari. La seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: L'Ajuntament de Mó anuncia que afegirà unes gotetes de xuriguer a l'aigua potable del municipi. Ja total, per provar si així la fem potable o apta per consum, o com es digui això, afirma una font guinyo-guinyo anònima. Després que Pime anunciï que per no sé quina tendència turística de no sé què faci que un 45% de les empreses tinguin pèrdues enguany, Graham Pearce anuncia la seva nova cervesa Pale Ale en llàgrimes d'hoteler. A llorar a la lloreria.
1: Jo la compraré en aquesta.
0: L'Ajuntament del Castell torna a comptar amb un membre de Desocupa, aquesta vegada per un club de lectura a la biblioteca. Els usuaris, molt sorpresos en la selecció de llibres, bàsicament còmics i llibres d'en Teo, que per qualque raó des de Radio Far no aconseguim esbrinar per què ha triat aquests llibres un membre de Desocupa. No ho sé, jo què sé. Per què?
2: Por qué? Porquejades!
3: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Hem escoltat una cançó de Moix, del seu disc del 2008, Els dos sols. Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel.

So on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

0: està més enquistat del que molta gent es pensa. Es produeix tant amb ideologia de dretes com d'esquerres, encara que acostuma a manifestar-se de diferents formes. És una manera de veure l'arquitectura de la nostra societat on es pretén que no hi hagi més actors que les persones que figuren a les institucions públiques.
1: Època de muda. Capítol 34. Societat participada.

0: Segons aquesta lògica, la plena legitimitat que brinden les votacions democràtiques a qui resulti elegit per seure a la taula del saló plenari s'entén també com a argument suficient per deslegitimar qualsevol altre que vulgui participar activament de la vida pública. El sistema funciona per dues vies complementàries. D'una banda, si tu no has passat per les urnes, no tens credencials per intervenir públicament. Si igualment insisteixes en interferir, això indica que en realitat ets un agent dissimulat, però dirigit des d'una altra formació política. El tema no és nou d'ara, però s'ha tornat a posar de moda aquests dies. Com que ara governa la part conservadora, usa les eines més habituals en aquesta part del ventall ideològic, com és la de retirar els ajuts públics a les organitzacions més incòmodes. És la tercera vegada que passa a Menorca dins aquests dos anys de legislatura i ja havia passat en anteriors mandats. Per la seva part, hi ha sectors de l'esquerra que, tot i tenir un altre ideari de pensament, poden coincidir amb la visió de l'exclusivitat en relació a la vida pública. En aquest cas, no s'actua retirant fons, però sí presència. A Menorca es va perdre una oportuna dotació per educar en el tema dels residus perquè un govern progressista va exigir el retorn d'uns edificis que havien estat cedits, recuperats i fets funcionar amb 4 duros per a usos educatius. L'argument era que s'havia d'impulsar un gran programa públic que, com de costum, se'n va anar al cel, però va fer perdre les dotacions que ja es tenien. Als anys 80 es van viure episodis repetits de formacions polítiques que promocionaven persones de la seva corda per controlar les associacions. Moltes entitats van quedar pel camí o es van difuminar. Ara, amb el panorama que tenim a la vista, s'enyoren de manera especial. Només al País Basc, i especialment a Catalunya, tenen una cultura que incorpora de manera important els teixits associatius, aquells espais on s'hi ajunten persones amb sana voluntat de col·laborar, que hi posen hores del seu temps lliure i, molt sovint, diners de la pròpia butxaca. A la majoria de les altres terres properes, aquesta societat organitzada sol ser vista com a sospitosa d'amagar intencions o, en el millor dels casos, com a mà d'obra barata per determinats serveis públics. En realitat, poques coses hi ha que millorin tant la democràcia com la gent que s'organitza, s'informa, ajunta esforços i fa possibles projectes col·lectius que ni l'empresa privada, perquè la rendibilitat principal no és econòmica, ni l'administració pública, perquè els ritmes són massa àgils i es requereix un compromís de llarg termini, poden realment dur a terme. Quan arriba al poder qualcú amb aquesta fraccionada visió de la gestió comunitària, queda delatat pels seus gestos. Davant d'això, cal més compromís i força. Les contingències són volanderes.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Inclús gràcies a Nats Escac s'introdueix dins l'aula d'una manera diferent. Hem trobat casos increïbles. Vull dir, nosaltres, per exemple, hi ha hagut aules a 6 de primària. Ara recordo un cas d'un fiat que quan vam entrar dins l'aula, el primer dia, era un fiat que era incapaç de poder seure. Votava per damunt la taula, literalment. Amb un nivell curricular, on és amb un nivell curricular de primer. I quan va acabar el curs d'escacs, li donava classes a la PT. I li deia, has de pensar, li estava cridant a la PT, saps? I era increïble, perquè clar, tio, no pot ser que m'estiguis dient això, no? I aquest fiat va ser capaç de quedar segon d'un torneig que vam fer intern dins l'aula durant tot el curs, amb en Miquel Mas, que també forma part d'Aixés Menorca. Vull dir que han passat coses tan increïbles que realment jo crec que això és el que més mos agrada o més mos crida l'atenció.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll, ja disponible a Ràdio Far.

0: escopir cap al cel no ha estat mai una estratègia gaire exitosa. Qui ho faci té molts nombres de descobrir que la llei de la gravetat no és una teoria conspiranoica, sinó un fet incontestable, que pot provocar fàcilment que l'escopinada retorni al rostre del que pretenia desfer-se de la mucositat en qüestió. I és que hi ha accions que regressen amb efectes que potser no esperam.
1: Època de muda. Capítol 49. Creixements boomerang i moratòria turística.
0: Compten que quan els europeus van conquerir Austràlia hi van voler portar conills, que no existien en aquella gran illa continent. Sense gaires enemics naturals, els conills van disparar la seva població en pocs anys i van començar a liquidar la vegetació, de manera que la terra quedava nua i sotmesa a l'erosió que s'emportava la capa de sòl fèrtil. Veient el desastre que s'estava generant, els europeus van tornar a decidir per la brava. Com ho fan les autoritats acabades d'elegir per majoria absoluta, o com ho fan alguns tècnics que es consideren per damunt de les misèries mundanals. I van acordar portar guineus a Austràlia perquè controlessin la desenfrenada població de conills.
2: Temporada de cacería de conejos.
0: Però les guineus, que per qualque cosa tenen fama de ser un animal llest, van descobrir que en aquelles terres hi havia un munt de fauna autòctona molt més fàcil de capturar que no els fugisses conills. De manera que a la important agressió sobre la flora feta pels rosegadors importats s'hi va afegir una preocupant pressió carnívora sobre animals únics al planeta.
3: Los zorros siempre quieren retar el peligro, cazar y vencer depredadores.
4: Y eso es en lo que destaco.
5: Creo que después de todo solo soy...
6: Lo sé. Un animal salvaje.
0: A Menorca s'han fet un munt d'intervencions per augmentar l'oferta d'amarraments nàutics a les darreres dècades. El port antic de Ciutadella, alliberat de l'entrada del vaixell de passatgers que ara van a Sant Blanc, s'ha convertit en port nàutic. Maó ha anat incrementant molt també el seu nombre d'amarratges, a la Colàrsega, a la vorera nord, al litoral d'Es Castell o als peus de la ciutat. Que la Molí es va omplir de pantalans. Es va dragar la primera part del torrent de Cala Galdana. S'ha omplert de boies la costa de Sant Lluís. Fornells ha crescut. Però sempre hi ha residents que no tenen amarrament. Potser encara no se n'han fet prou? No, és que la demanda és infinita perquè transcendeix Menorca de molt. I quan la demanda és molt alta, mai hi ha prou oferta. Els preus pugen i molts residents no ho poden pagar. Igual que amb els conills, se sol relacionar amb Austràlia aquell pal doblegat que té la facultat de tornar cap a qui l'ha llançat a l'aire. A Menorca estem patint un efecte boomerang amb diferents plantejaments que s'argumenten amb uns objectius, però que generen uns resultats ben diferents. És el que passa amb les cases, que ja no es pot arribar ni als imports de compra ni als preus dels lloguers. Entre el públic que queda fora hi ha molta gent menorquina que no pot fer la seva vida d'adult. Algunes veus diuen que això se solucionarà si es poden fer més cases. Però ja sabem que això no és cert, perquè a d'altres territoris on es va poder construir sense problemes també pateixen preus desorbitants. Poder abordar aquestes coses requereix generalment d'una doble estratègia. Diferenciar els residents i cercar maneres per frenar la demanda visitant. A la nàutica, quelcom semblant es va fer en les dues experiències del Pla Insular de Costa en 2009 i 2010, quan es va ordenar Esgrau i Canotells. Un plantejament que va permetre ordenar un desgavell i garantir que els amarraments fossin per als residents. Però això no ha tingut continuïtat a d'altres llocs. En el problema de l'habitatge, és clau evitar que les cases siguin pisos turístics i que els estrangers de gran poder adquisitiu puguin comprar i vendre amb objectius purament especulatius. Que s'acabi, acabi l'especulació. Enmig d'aquest panorama on tot queda saturat, on la gent no hi cap a la platja, on els vehicles aparquen per les voreres de camins i carreteres, on els pous municipals no bombegen prou aigua, on la central elèctrica ha de tornar a usar els vells motors dièsel, el govern de Balears proposa com a decisió estratègica i urgent eliminar la moratòria turística. Per tant, més possibilitats d'afegir encara noves places turístiques, o sigui, més gent i més massificació. Més territoris que caldrà trinxar. Més aigua, més energia, més fems. A Menorca creix de manera transversal la ciutadania enamorada d'aquesta illa que vol planificació i límits. Perquè la llibertat d'escopir cap al cel no serveix de res.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta a mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny, com coneixeria, la mare que em va nodrir.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raig de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarritik, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant sa improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final han d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16 o 17 anys, ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes, de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vin a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal des Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Volia saber...

Festa rotonda de Ciutadella, s'han anat a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Loki Fa Autostop.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: A la propera entrevista, n'Ismael Moll Pelegrí parlarà de què pot dir i que no pot dir un artista si l'humor és a la vista. A l'hauríem d'amagar el manco de controlar improvisant una glosa si el discurs és una llosa o si ens pot il·luminar.
1: Acabam d'escoltar una glosa d'en Miquel Àngel Adrobé, una glosa que mos convida a obrir l'entrevista de sobretaula d'avui. Si bé el capítol anterior mos aproximàvem el context i les dinàmiques actuals d'esglosat menorquí, avui intentarem abordar qüestions relacionades amb els discursos que s'hi construeixen i l'humor que s'hi dona. És per això que hem convidat un glosador i sonador actual, en Pele, per veure què n'opina ell. Benvingut, Pele, com va?
3: Bones, com va? Molt bé.
1: Per aquelles que no et coneixen, dic que en Pele és arqueòleg de formació, puncautor, sonador, glosador i professor d'història a l'institut. Per posar-nos en situació, mos podries explicar com arribes a sa glosa, quan i de quina manera la vas conèixer i la vas començar a practicar, en tant a sonador i glosador?
3: Val, jo a sa glosa he de dir que el meu primer contacte és inconscientment, perquè jo no sabia que eren gloses. Jo som des migjorn i al migjorn t'anaves a tasca a Cas Barber i sempre hi anaves el dissabte matí. I a Cas Barber, estant al carrer Major, eren dos germans, els germans Huguets, i davant hi havia la carnisseria, i el Peruco. I a mig matí, cada dissabte, hi havia un moment que el Peruco travessava el carrer i entrava a Cas Barber, i més gent entrava allà dins, que era una sala gran, i seden coses que jo no sabia que eren gloses, però eren gloses de pim-pam, de coses del poble, de sort, no sé, però jo record que tenien una melodia, jo notava que hi havia la melodia. Després he sabut amb els pas dels temps que allà eren gloses que se fan, que se picaven, que si eren improvisades o no, pues, no t'ho sé acabar de dir, però sí que tenien una, bueno, allò que tenen rima. Després ja, quan comença a entrar en sa glosa, és l'any 2000, quan feien Sant Miquel a Migjorn, que jo estava en el grup de joves que organitzàvem, ja hi havia quants joves a Migjorn que cercàvem, bueno, teníem allò que cerca la teva identitat, i teníem clar el tema del català, impulsador, cultura popular, i vam anar a parar un glosat a Sant Lluís, que record molt que hi havia en Nanis, hi havia en Bep i en Fonso, un Pau Descansi, i m'ho va impactar molt. Una nini, una senyora allà que sonava la guitarra, i clar, quan ells van començar a xerrar del Mundial i anaven contra Espanya, i dic, ja està, això és el que mola, saps? I després els van convidar a Sant Miquel, i després, jo en aquests anys estudiava fora, quan vaig acabar la carrera sí que vam anar cercant a Miquel Ametller a un glosat, a demanar-li que volíem fer el curs. Hi havia quants de joves interessats en fer el curs de glosa, ja sabien que es feia el curs de glosa. D'aquell curs érem 11 persones, hi havia dues al·lotes, na Nissa i na Sílvia, doncs no han seguit, però d'aquell curs hi ha en Xavi, que segueix, i en Pere Sales, en Salino, i jo, que encara, després d'aquells anys, encara estem, tenim contacte, no? L'altra gent, bueno, a vegades venen esglosat, però bueno, no va acabar de de quallar, però aquest tret sí que ha estat una manera d'entrar en contacte. D'aquell curs vam fer un grup a migjorn, en Pep Pipa venia molt a migjorn, també és dilluns, que quedàvem per glosar sempre, i no hi havia sonador. Hi havia en Fumata, però en Fumata després ja no venia, i jo sonava, just sabia fer quatre coses, i dic, m'hi fotré jo. I quan em vaig donar compte, clar, jo volia començar com a glosador, però quan em vaig donar compte, els altres ja m'aduen molt avantatge, i jo vaig tenir com a por de cantar, i vaig seguir com a sonador. I després, el 2004 o 2005, no record prou bé, és quan entra en contacte amb Esverderol, i Esverderol me va, entre cometre, me va dubtar un poc amb el sonador seu. Llavors, en aquell moment, hi havia dos, com a dos grups, Soca de Mots, per una banda, i Esverderol, que feia glosats, així, lliures de porxada, de llocs, amb un quants glosadors antics, que hi havia en Jaume Gené, en Pere Benigordó, hi havia en Barbetxí, bueno, eren un quants que cantaven més per ferreries, però que estaven fora del nucli oficial, diguéssim, de Soca de Mots. I jo anava a banda i banda, vull dir, Anna Pilar i Nomalé també anava també a fer de sonador, perquè jo era de sonador jove, i no sé, supos que se la molava, no sé. I jo tinc un contacte allà amb la glosa que m'inspira molt. I viatjar, em conec moltes coses. I allò que cercava de identitat realment me la dona. I quan te'n vas a l'Espai Valencià, quan te'n vas al Principat, quan te'n vas a Perpinyà, a Mallorca, a Eivissa, a Formentera, te'n dones compte de que, ostres, Països Catalans no són dues paraules, hi ha molt més. I la glosa mos unia, perquè tu te xerraves de moltes coses, però tots mos enteníem. I això sempre ho he agraït molt, i crec que és el més polit que té, la glosa, que és una manera d'entendre des d'unes arrels, no? I cada un té les seves arrels, i aquestes arrels les vas compartir, no? I ja quan te'n dones compte de so. Després sí que es va quedar uns anys que em vaig a viure en el País Basc i tenc contacte amb les gloses d'allà, no amb els versos, i tenc una altra visió, com que vaig aprendre euskera, doncs vaig poder entrar dins aquest món, no com a versolari, però sí com a versosale, i quan torns ja a Menorca, definitivament, el 2015, sí que la meva mirada s'ha obert molt, no? I tenc una perspectiva de dir, ostres, la feina que s'ha fet en el País Basc, la feina que tenim a Menorca, en perspectiva, i això crec que enriqueix molt.
1: A trets generals, de principis des 2000, que ara explicaves ara com havies començat, fins a dia d'avui, quines coses, a nivell titulars, destacaries de l'evolució de la glosa i el glosat menorquí en lo concret dels discursos i els temes?
3: Va, lo primer de tot, més glosadors, més glosadores. Segona cosa, més temàtiques. Més temàtiques, en el sentit de dir, jo recordo molts glosats, eren xistes verds, i bon, xistes verds, gloses verdes, i no sortíem, entràvem en un bucle, i, però bueno, el públic que hi havia en aquell moment li agrada, i bueno, pues, li agrada o és el que sent, i després sí que crec que és superbo i supernecessari noves tonades, perquè sempre anant la mateixa tonada, està molt bé, però enriqueix molt veure altres tonades. I això és una cosa que en el País Basc em vaig donar compte.
1: Si bé al capítol anterior mos apropàvem als contextos i les dinàmiques actuals desglosat menorquí, avui, com dèiem, mos interessa abordar qüestions concretes relacionades amb els discursos i l'humor. Pele, sobre què se sol glosar avui dia? Quins temes diries que són els més recurrents en els glosats dels darrers 3 anys fins a dia d'avui?
3: Encara hi ha molt de glosat, que si no se marquen els temes, si va per lliure, diguéssim, molts encara van a caure allà mateix, que és pues, això, gloses verdes, tema sexista, no? o jo el tenc més grossa que tu, o aquests temes encara hi són. Per sort menys, però encara hi són. També hi ha molt de picar entre glosadors i glosadores per temes, aspectes físics, ja que sé, pues, en Joanet que és petit, Juanjo que és calvo, o cosetes així. I també, a vegades, coses que passen entre el públic, allà és on se demostra si és una cosa improvisada o no. Però cada vegada hi ha més cosetes, més actualitat. L'actualitat, bueno, hi ha moltes maneres de tractar-la, però... I un poquet de crítica, que abans no n'hi havia, crec que la crítica comença a ser-hi, que fa molta falta que hi hagi una crítica del que està passant a Menorca, una crítica social.
1: En Miquel Trullol, en el darrer capítol, citava certes dissonàncies actuals entre els caràcters, els tons o els abordatges d'un mateix tema dins el glosat. Es referia a moments on un glosador intenta abordar un tema tal vegada des d'un to, per posar un exemple, més solemne o més crític, i l'altre glosador, d'alguna manera, no vol entrar en aquest caràcter i cerca abordar-ho tal vegada més des de l'humor o la sàtira. Tu perceps actualment aquesta dissonància en l'abordatge de temes?
3: Sí, jo crec que depèn molt dels glosadors i glosadores. I hi ha certs temes que sí, que costa, o que costa... Més que costa, a vegades, jo crec que hi falta una empatia, per no, per ja que sé, l'homosexualitat. Tractes l'homosexualitat i la tractes de l'altra cera, des de l'humor, però sense entendre una persona que pot ser homosexual. Val? I això crec que és una feina que falta molt fer.
1: Antes anomenaves temes que s'aborden en esglosats, com pot ser els aspectes físics, com poden ser les identitats o les expressions de la sexualitat i de gènere, temes relacionats amb sexualitat, no?, de l'esdevenir de la vida menorquina. Per contrapartida, ara te demanaré de quins temes no senten glosar i personalment trobes que serien interessants i pertinents en sexualitat d'esglosat menorquí.
3: Hombre, temes que s'eviten o no se xerren, jo hi ha un gran tema, crec que és un tema tabú, però que s'ha de xerrar ja, perquè no... És evident que és immigració, per començar. És immigració, Menorca està sofrint un canvi i tot el que és el món de la glosa és un món de gent catalanoparlant, però hem de donar-nos compte que la realitat és que quasi som una minoria. No xerram de l'altre, què és que passa amb l'altre? Com és que no arribam? Quines passes feim per obrir-nos cap a la resta de la població menorquina? Crec que aquí és un tema que costa molt xerrar, la immigració. Després, autocrítica, en el sentit de, jo què sé, Menorca talaiòtica. Com has dit, Menorca talaiòtica, jo recordo un parell de glosats i tot eren tirar floretes. Ai, que polida, tenim el títol, Menorca talaiòtica, però ja no hi ha una crítica pues, d'allà, anem a dir, bueno, pues, xerram de l'habitatge, que està passant en l'habitatge a Menorca. Som crítics, ho xerram, no? Com que tot és, ai, que bé, que polit, viva Menorca, que polit que et Sant Joan, que tot, no? tot sempre el de sempre, però no aprofundim en les coses que estan passant i coses que afecten a gran part de la població de Menorca. I ho han d'abordar i ho han de dir. Perquè jo no sé si és, també, antigament el perfil era dels glosadors, era gent de classe baixa, gent pagesa, que deien el que podien, però el problema de l'habitatge no el tenien. No era un problema, però ells sí que tenien, jo he sentit moltes gloses, punyents cap als senyors, cap als propietaris. Aquí no, aquestes gloses jo les trobo poc a faltar. Ara no tenim senyors, però hi ha bancs, corporacions, i podríem dir, escolta, què passa amb totes aquestes corporacions? Per què on anem a clavar el punxó a tots aquests bancs, no? Que estan creant una problemàtica, que, o el turisme mateix, no? El turisme, a vegades xerram de turisme, però no, és que el turisme ho salva. Bueno, qui dona de menjar? Nosaltres en el turista o el turista en altres? I jo el que veig és que qui li poses plat en el turista perquè se'l mengi és la gent d'aquí, o la gent que fa feina aquí. És qui se'l menges és de fora. Vull dir que tot depèn del punt de vista que ho agafem, però crec que sí que hi falta una crítica i que ens costa molt arribar aquí, però per sort, amb els 3 anys ja comences a sentir veus en aquest sentit.
1: A l'entrevista del primer capítol, amb na Joana Triay, vèiem com en època de son pare et solia glosar sobre temes d'actualitat de l'època, també hi havia una part de picabarà entre glosadors, també una part de crítica social. Segurament ja has anat tocant aquests temes, però, Pele, creus que hi ha una evolució notable des d'aleshores fins a dia d'avui pel que fa a les dinàmiques, els temes i els caràcters dels glosats?
3: Jo crec que sí que hi ha hagut una evolució, però crec que hem de tenir clar d'on venim, en el sentit de que en els anys finals dels 90 hi quedaven en públic dos glosadors, que són Esteve i en Miquel Ametler, i des d'aquell moment, la recuperació, els anys de la recuperació, doncs, en els anys que estava de sonador, tot eren gloses per anar a fer riure, un poc bufons, no sé com dir-ho, era anar a contentar la corte, no? Però coses punyents, jo en record poques allà, però te'n contaré una que em va agradar moltíssim, que era l'any que Ferreries es pregoner era en Mascaró, i en esglosat de festes, en Bep Pipa em va fotre una molt bona, quan dient, no, que sembla que li hem donat les gràcies a aquest senyor, però tota la gent que té hèrnies i que s'ha deixat la salut, què passa? Val? Vull dir que és això, que tu veus una cosa, però també hi ha una altra darrere, i això en la glosa hauria de sortir molt més. I en aquest sentit, crec que des d'aquests anys on de ser bufons o d'anar a fer riure, a començar a dir coses punyets, sí que hi ha hagut una evolució fins en els dies d'avui.
1: En Miquel Truyol, en el darrer capítol, anomenava la seva percepció personal del moment, que és que el glossar menorquí avui dia es caracteritza per una diversitat tant pel que fa a perfils i estils de glossadors i glossadores com també a una diversitat de formats i de públics diferents en esglossat. Des d'aquesta diversitat, jo te volia demanar, trobes que tots els glossadors funcionen o funcionarien amb tots els temes?
3: Jo penso que no. Va molt per caràcters i maneres, no? Però jo, per exemple, noto que hi ha molt de glossadors i glossadores que en l'aspecte polític els hi costa dir coses. Perquè vols quedar bé, no te vols muar, i després els temes que t'he dit abans, no? O la reserva de la biosfera, per exemple, també és un tema que és un títol, però no hi ha una crítica de fons quan se podria dir, i gent que és del camp, doncs igual sí que podria dir moltes coses que igual no se diuen, i que molta gent els pensa. Jo crec que a vegades la glosa sí que ha de ser un altaveu del pensament de que té la gent de carrer, la gent de peu, i que la digui, perquè quan notes que un glosador la diu, en Marc, per exemple, que a vegades anar fetes de punyets, tu notes que hi ha un aplaudiment sincer. La gent t'ho ha agraït en aquell pensament, perquè molta gent té aquell pensament. Però tenim com a por, o no sé si és que ens autocensuram, no sé. Però hi ha una cosa que ens hem de llevar i dir, és igual, jo penso així, i crec que això és el que està passant. Doncs pues ho dic. I després l'aplaudiment és molt sincer. També depèn molt del públic, que s'han anat xerrat. Del públic, que sé, no és el mateix anar a Cats Jubilats de Sant Lluís que anar a la bodega, per exemple, que canvia moltíssim el tipus de públic. I el públic que vol escoltar. També, però els aplaudiments sí, crec que sí que són molt sincers. El públic és sincer, no t'engana. Vull dir, si fas una cosa flaca i ningú ha aplaudit, és que te pots mirar, ostres, no he dit res, no? No he dit res interessant. Però si hi ha un aplaudiment, és que has dit coses, has dit un missatge que ha arribat, ha calat a la gent.
1: Després tornarem a la qüestió del públic, però antes te volia comentar que tant Uxue com Noberta, a les entrevistes anteriors, xerraven dels codis socials pactat d'aquest gust hegemònic que predomina en l'art de s'improvisació referint-se a temes i a humor, no? D'alguna manera, Ana Berta ho explicava des de la sociologia, però quan hi ha una pràctica cultural o una manifestació cultural on reiteradament es repeteixen certs codis del llenguatge o certs imaginaris o cert humor, allò s'acaba integrant i normalitzant com el gust predilecte, segurament per un tema d'iteració i de repetició. Xerràvem d'aquests pactes socials, d'aquests codis hegemònics que funcionen a l'hora de tirar idees, de tirar temes, de fer humor, i des de l'experiència en concret de les dones en el context de l'improvisació oral, no? I es viu des d'aquesta distància dels cossos de les dones que es pateix per arribar, doncs, a aquests codis autoritzats, a aquests codis legitimats, no? En aquesta universalitat. Creus que avui dia els discursos i els imaginaris d'esglossat menorquí interpel·la i representen les experiències de les glossadores? Creus que en qüestió de discursos, el glossat, les experiències de les dones són també universals i representades en els temes i l'humor?
3: Que són universals està clar, però que es tractin no li tinc gens clar. Per exemple, posem un exemple molt clar, no? Vull dir, si glosa en homos, tema de que surtin les dones, si surten moltes vegades és un tema ja sexista o fer un ús sexista del tema, no? Però ja penses, jo no m'imagino tres homos i queixarin de la regla, que és una cosa que pateixen les dones, no? Que hi hagi dos homes, una dona, i que la dona tregui el tema de la regla, abans que passa, igual canvien tot d'un els homes el tema perquè estan incòmodes amb un tema que no dominen, o no és una zona de confort on molt de glossadors se senten bé. Però hi ha molt de temes que se podrien xerrar moltíssim més, sense haver d'anar a caure sempre en la típica gracieta de, com que ets una tia, no? Pues, o, jo que sé, gloses fetes que jo he escoltat 30.000 vegades, no? Com que, jo que sé, carn, com és carn bé, fa bon brou, o les jubilades, no? Puta-li tranquil, que no queden embarassades, les jubilades, no? Que si coses d'aquestes encara en sents, però crec que cada vegada espero que girem la truita i anar cap a altres coses i a situacions que al final les dones són la meitat de la població i queden com a invisibilitzades o se toquen molt de puntetes i s'haurien de tocar molt més. I, però torno a repetir, crec que hi falta molta empatia per poder entendre aquestes situacions. I bueno, anem a posar-nos, que pot ser un repte, no? També anem a, que sento una dona quan té la regla. Me lo diu un home, que sent. Pues jo noto que quan la meva pare té la regla, pues, igual supos que surten per aquí, no? Però ja és un tema que és una realitat, que viu molt més les dones i que se podia xerrar, per exemple.
1: tornant a la qüestió del públic, te volia demanar, que antes també has passat un poc de puntetes, si creus que tots els temes funcionen amb tots els tipus de públics que existeixen actualment. Què creus o què trobes que esperen els diferents públics que explicava en Miquel Trullol pel que fa als temes i al tipus d'humor? I ahir xerram de diversitat de públics, entenent doncs, aquests glosats més de Porxada de Lloc o d'Hortal, públics més que van escoltar gloses dins els bars o les tavernes, o aniríem a aquests públics més de glosat d'escenaris, glosat de diada, de festes concretes, de festes de poble, etc.
3: Clar, això, els tres tipus de públic, sí, ben d'acord, a més, públics d'escenari és molt imprevisible. Però sí que, per ja una crítica que tenen, és que moltes vegades tinc l'impressió que som com a freds, no hi ha un contacte real amb el públic. Per tant, el glosador o la glosadora ja li costa més arribar i connectar. Els glosats de taverna, de bar, doncs sí que tenen un caliu ja més especial. I allà crec que és on el públic és, diguem que, més jove. Aquí també jo hi inclouria els que són... se'n fan molts encara, cats jubilats. Però cats jubilats ja saps que és una gent ja bastant conservadora, més tradicional. I bueno, saps que hi ha quatre bromes que funcionen, però quan toques temes d'actualitat no acaben de quallar. Després, de Porxada depèn molt, però jo, per exemple, de Porxada tinc molts bons records dels anys aquells amb en Bep Pipa i el Verderol, que eren manos a manos, eterns, dic, 3-4 hores, i tothom, record molt, abans de Sant Joan en feien, jo què sé, que hi faltaven 2 mesos i ja cada cap de setmana havien d'anar a glosar. I clar, en Bep, com a ferrerenc, sempre fotia dit dins la llaga que Sant Joan, que punyat et Sant Joan, Sant Bartomeu. I el Verderol, clar, Ciutadella, Sant Joan és molt polit, la gent quasi plorant, i sortia en Bep i foties ventall aquell, i no res, no li den... Ja me pixava de riure perquè era com un contrapunt de dir, pues està bé, no? Sant Joan és molt polit el que vulgueu, però jo som de Ferreries i crec que Sant Bartomeu pues, és molt més... I, clar, la gent crec que està acostumada, perquè jo crec que hi havia moltes coses que s'anaven repetint. Els temes s'anaven repetint. Val? Però sí que es va que en Bep va ser per jo un referent en què ell rompia un poc els esquemes perquè ell no era del camp. En Bep no era un tio del camp, com podia ser el Verderol. Llavors li fotia, i no tenia manies. No anava de quant, li fotia això a la Cancanal, i la gent se quedava... Però després sí que es va que quan tornava en l'any venidor ja li anaven a dir coses a en Bep, perquè havia calat el seu, també. Vull dir que està bé el contrapunt aquest de la veterania i la tradició del Verderol, però el contrapunt d'un més de poble, més modern, amb idees més obertes, com era en Bep, i li fotia... I tots dos fumaven amb espuro, vull dir que era una cosa molt... Era un ritual molt xulo, però el públic, si sempre ha escoltat allò, bé, però quan li entrava cosa nova, també ho acceptava bé. Les has de porxar, de lloc.
1: Ara t'anava a demanar si trobes que hi ha diferents sensibilitats respecte al tipus d'humor que es dona actualment, no tant des del públic, sinó pel que fa als perfils concrets de glosadors que hi ha avui dia. És a dir, trobes que el tipus d'humor que es fa en els glosats menorquins interpel·la i emociona la diversitat de perfils de glosadors i glosadores?
3: Hi ha un poc de tot, crec que hi ha un poc de tot, val? Però sí que jo crec que hi ha més humor o s'han obert altres vies d'humor que abans no estaven encetades. Que el fàcil és anar, pues, no? L'esquí la té més grossa, ta-ta-ta, però bueno, de cabals estava gent que la gent ja se cansa, la primera vegada que ho veus, val, la segona també, però la tercera, la quarta, la quinta ja dius, això ja me sona d'altres vegades. Podem dir altres coses, podem xerrar d'altres coses i podem fer humor d'altres coses. I aquí també és on hi ha el punt aquest d'innovar, no? D'innovar, de no de repetir, no caure en les mateixes bromes, que és com una zona de confort que funciona, aquella broma funcionarà, perquè al final aquest públic ve 2 vegades ensany i no se'n recorden. Jo me'n recordo amb el Leco, que ho de molt, no? Diu, la gent, de vegades públic se queden amb una cosa en dues. Igual n'han sentit de 50 avui vespre, diu, però se'n queden amb una en dues. L'altre se t'oblida, igual que el glosador no se'n recorda del que ha dit. Però que aquestes gloses ja no siguin les típiques recurrents, crec que és a cap a on s'hauria d'anar, no? I podem fer humor de tot.
1: Recuperant l'entrevista amb na Berta, no? Ella deia que d'alguna manera té la sensació que en els darrers anys hem anat entenent alguns tipus d'humor que ja no funcionen ni entre glosadores i glosadors ni amb el públic tampoc, i que sembla que ens haguem quedat amb el que no, però que aleshores sembla que mos costi explorar altres vies d'humor que no siguin sempre les més recurrents o d'anar a caure allà mateix. Tens la sensació, des d'aquesta por que anomenaves abans o aquesta autocensura, que a vegades anem a blancs o negres amb el tema de l'humor? És a dir, que si fem humor acabem allà mateix sempre i amb les bromes recurrents, i que quan hi ha nous plantejaments, no?, o nous posicionaments, de dir ja no vull caure en aquest tipus d'humor, sembla com que ens falti explorar un poc. Tu tens aquesta sensació que explicava na Berta?
3: Bueno, potser la tenc un poc, però crec que cada vegada s'està explorant més i s'estan veient altres vies o temes on tu pots fer humor. Jo record moltes vegades d'acompanyar i dic ara, com és, dic, és que dirà so, so i so, i amb aquestes terminacions, i era així. Això és improvisat. Això són coses preparades, no són improvisades. Llavors, i el tema de l'humor, tu pots fer humor del que vulguis, però sí que es veu que hi ha coses que tenen una capacitat per arribar-hi i altres que no. I jo aquí torno a repetir, jo amb Beb era un tio que fa humor en qualsevol cosa, saps? Des de, no sé, jo amb ells, coses més inverossímils, ell te fa humor. En canvi, hi ha d'altres que no hi arriben. Vull dir que jo crec que sí. La pregunta que me fas és si a poc a poc crec que s'estan obrint altres vies d'humor que ajuden i que porten a ser glosa.
1: Per anar acabant, Pele, perquè mos quedaríem 3 hores com amb tothom, però sempre mos passa el mateix, que quedam sense temps. La darrera pregunta que te faig és: quins reptes trobes que té avui en dia la glosa menorquina pel que fa precisament a la construcció de discursos, de tema i d'humor?
3: Val, jo, per això el gran repte que té la glosa és, en perspectiva, ho dic, en els darrers 20 anys, 25 anys, Menorca ha canviat molt, és arribar a molta més gent. No és fàcil, perquè avui en dia les xarxes socials, no sé, hi ha tanta cosa que abans, esglosat, no hi havia, entre cometes, hi havia poca cosa i era més accessible. La gent que hi havia, la gran majoria, era catalanoparlant. Ara ja, com he dit abans, crec que som els catalanoparlants, ja som una minoria, llavors costa molt més. Però així tot, és el repte, obrir-nos a gent que estigui aprenent en català, pues, que animar-los a que vinguin a escoltar un glosat i que se puguin sentir bé i que disfrutin i que els missatges els hi arribin i els hi calin. Això és la primera cosa. Després, noves temàtiques, crec que s'estan incorporant, però han d'arribar més, i arribar al punt de que la glosa sigui una cosa com un ritual, no sortir de so de la glosa per anar a riure una estona i ja està, i fer quatre gloses verdes. No. Això potser fa uns anys, i molts glosats eren així, però ara... I en perspectiva també ho veig amb els anys que vaig passant al País Basc, que quan se fan les finals, no només la final de la nacional, sinó de les Rialdes, no?, de les províncies, tocaven molt de temes. I hi havia gloses que te pixaves de riure, però hi havia gloses molt profundes, molt profundes. I jo, en els darrers anys, sí que he vist glosats on s'arriben en aquestes gloses profundes. La veritat és que els darrers anys de sonador faig poc, però dels darrers que he fet amb en Joanat, record 3 o 4 glosses d'acabar plorant. Jo, ell i el públic. I això és molt polit. Quan arribes en aquest punt de dir, ostres, és que us hem emocionat, i no pixaven de riure, sinó coses perquè una persona s'ha mort, una persona està mal, no sé, coses molt més profundes, que al final la glosa és tota la vida, és un univers, val? No tocaves, però sempre en llengua catalana.
1: I ja la darrera pregunta que també li feia a na Berta i a Nuxue. Pele, tu ets, existeixes, vius, fas feina, gloses i, en definitiva, ets en català. Et volia demanar quina és la teva vivència a Menorca de viure i de ser en una llengua minoritzada, i si trobes que l'apunt lingüístic, que sospit que sí perquè ja ho has anat apuntant, però si trobes que la qüestió lingüística és un dels reptes actuals que té el glosat menorquí.
3: Sí, totalment. Jo crec que sí. També crec que tenim un dèficit, perquè ja m'ho vaig donar compte en el País Basc, per exemple, que la glosa l'estan impulsant des de les castoles, no? des de la llengua, des de la assignatura de llengua basca en euskera, o fins a les castoles, hi ha una assignatura que fan una hora per setmana, que fan versos, no? Aquí ni assignatura de català, ni professors de català, ni res. Ara hi ha un poquet de cosa, però fa 20 anys, jo me'n recordo quan començava, dic, és que ningú sap què són les gloses, la gent major, però la gent jove no sabia res. A poc a poc se va fent, però molt a poc, i crec que sí que haurien de cercar una manera d'arribar a més gent, i sobretot gent jove, però que vagin la glosa, no, perquè jo m'adono compte que arrel de tallers que vam fer on començàvem en glosa i després introduïm el rap, en català improvisat, el rap enganxava tot d'una. I enganxava en aquest sector de gent jove que ja ha nascut aquí, però que seva no són catalanoparlants. Quan els hi posaves a base de rap, abraçaves en aquest col·lectiu. Val? D'altra manera, eres qui té un pare i sa mare que són menorquins, menorquines, tal, i no sé com, més tradicionals. Però jo crec que mos han d'obrir com, no ho sé, no vull dir que sigui rap se solucioni, tampoc no vull dir això, però sí que hem de cercar maneres, i crec que des de l'escola s'ha de fer feina en aquest sentit, per apropar-ho i que se'n donin compte que és una cosa per disfrutar, per riure, i no hi ha normes, no hi ha ortografia, sinó que senzillament és anar a disfrutar, a jugar, jugant les paraules, que les glosses finals són un joc de paraules.
1: Doncs prenem nota d'aquest repte tan polit, que és que la glosa dins l'escola i el sistema educatiu pugui acabar sent un territori que abraça la diversitat i un territori que vincula i apropa a la llengua pròpia, a la llengua catalana. Pele, ho haurem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, per aquestes opinions i per compartir-te en aquestes vivències pròpies i personals. He passat un gust d'escoltar-te i espero que no sigui sa darrera, mos veurem pels glosats.
3: Vinga, moltes gràcies i enhorabona pel programa, que fes molt bona feina, crec que fa molta falta.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies. Salut.
1: Salut.
4: La mostra ja compten d'ell i jo ja estava molt pas.
0: Avui, a Fer Memòria, recuperam la figura d'en Bep Moll, conegut com en Bep Pipa. Nascut a Ferreries l'any 1960, destacava pel seu acudit, per l'humor i també per la seva veu particular, així com per no tenir pèls a la llengua i glosar fora censura. Va morir el 2019 i d'ençà, cada any se li ret homenatge. La glosa que recuperam és d'un glosat de Sant Bartomeu de l'any 2007 i és un glosador actual, en Xavi Triay, qui mos en fa la crònica.

jo, com heu sentit, això era ell, en Bep Moll Allès, en Pipa, com d'en Ramallet. Nascut a Ferreries dia 1 de setembre de 1960, fill de Natori i Antoni, que és d'aquí, d'on li devia venir, l'afició cap a esglosar, ja que son pare escrivia qualque glosa, tot i que lo seu eren les col·loades, que en Bep va aprendre d'ell. A finals del 99, de 1999, en Bep va assistir a un dels cursets que feia en Miquel Amolder. I tot d'una va destacar per el seu enginy i capacitat d'acudit. Res, que en Bep no se n'amagava de res mai, hora d'expressar qualque cosa, vull dir que devia arribar allà i en Miquel, jo ja el veig com fa capades, així com era ell. M'agradava veure la cara d'en Miquel quan va veure en Bep per primera vegada. Després, els maig de l'any venidor, en Bep ja va debutar en el camí d'en Barrotes com a glosador. Al llarg de la seva carrera, en Bep va improvisar amb infinitat de glosadors, tant de Menorca com de fora, com per exemple de Mallorca, i va glosar arreu de les illes. Tornant a la glosa que han sentit, voldria dir que és en Bep en estat pur, sense pèls a la llengua, però sempre amb picardia, amb aquella veu rompuda que tant el caracteritzava i que tant enyor. Ell deia que l'important era tenir un bon acudit, que sa veu era secundària. I clar, que havia de dir ell, jo també ho era dit en això, m'hagués trobat sa veu que tenia ell. I ho prou de ben convençut, eh? No seré jo es que li llevi sa raó. Durant molt d'anys, en Bep va tenir com a parada glosadora en Esteve Barceló. Van fer aparolades de mano a manos, que duraven hores. Tot i que el seu germà glosador sempre ha estat i serà en Zes Coll. Una altra cosa que ara m'ha ben escap, en Bep es va tenir sa gran idea d'introduir-se dins el món dels monòlegs. Vull dir, va tenir el coratge d'entrar dins un bar, dins un puesto, i ell va escrit i davant tothom a mullar les seves idees i fer riure sa gent. Vull dir que de Bep n'hi havia per tot. Tornant a l'apartat glosador, jo vaig tenir la sort de glosar-hi moltes vegades, ja sigui aquí com a fora, van fer ben qualque viatget per Eivissa, amb el Verderol, dins Es, i a Mallorca, glosant amb el Mostel i amb el Xurí i molts altres. Però bueno, les batalletes quedaran a ca nostra perquè, bueno, hi ha qualque cosa que val més que quedi cada que seva. Després, passant els anys, degut a una greu malaltia, en Bep, bueno, es va veure privat de veu per cantar en directe, diguéssim, davant tothom. I primer vas tenir la capacitat de copiar els valencians, que el que fan és dir les gloses a sorà de qui la canta, i es qui té sa veu recita el que li han dit. I ell això ho va fer amb la Júlia i ho ha fet amb l'Aurora també. I va ser emocionant de veure que ell fins a l'1 darrer va tenir la capacitat i les ganes de que ell volia glosar fos com fos. En Bep era glosa. Diria que en els dos darrers glosats que en Bep encara podia cantar, o un dels darrers, si no el darrer, va ser a cas vecins a Ferreries. I aquell dia van glosar en Aurora, en Bep i jo. Vaig tenir el gust de poder glosar amb en Bep, en el seu darrer glosat, així en directe, quasi per dir en el 100%, o que encara podia glosar. Va ser un glosat molt difícil, veure en Bep tan desmillorat, però ell fins i tot en aquell moment va ser capaç de fer broma de la seva malaltia, donant una lliçó de que ser esglosador de ses bones i ses dolentes. Jo crec que per jo va ser esglosat on vaig dir, ostres, es pot glosar de moltes coses a part de fer aquelles bromes típiques de tota sa vida i això. Vull dir que es pot glosar de temes que te toquen el cor, que te feren s'esperit, que te fan plorar i que te fan veure el món de moltes maneres. Aquell dia va haver un canvi de xip, així, un canvi de xip, així com diuen. Jo ja pensant en el dia de la seva despedida dins l'Ilesia, per exemple, en Bep, vam reunir un grup de glosadors i vam fer una glosa per on, tots aquells glosadors que vam... Però jo no vaig sentir capaç de fer aquella glosa, ja que som de llàgrima fàcil, i és una cosa que no m'he perdonat, és una espineta que sempre tindré clavada. Recordant en Bep, crec que també ja li estic tornant aquella glosa que no li vaig fer. Bé, res, que ja m'estic enrotllant, Bep, siguis on siguis, espero que estiguis fotent canya en el personal i fent gloses a quedar fins a quedar rebentat. Res, una abraçada, salut i gloses. Vinga, adeu!

0: Bueno, estem aquí de fora de la bodega Victòria, que avui tornen a començar les jornades d'hivern desglosats que es fan aquí. I avui han demanat ajuda als nanis perquè les preguntes són un poc complicades i jo no en sé prou. Bones, nanis, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Molt animat aquí a la bodega, una temporada més.
0: Una temporada més, eh?
1: Sí. I quan dius o quan dèiem heu demanat ajuda als nanis, hem de fer una puntualització. El nostre problema avui que la gent, com sempre, mos ajudi.
0: Exacte, això és el que volem. I ara, hauran trobat en Víctor, el primer nanis, l'hem de dir. Bones, Víctor, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé.
2: Avui hem vingut a xalar a la bodega.
0: Què és que li hem de demanar a en Víctor, nani, davant?
1: Bueno, en Víctor suposam que mos ajudarà perfectament i diu, Víctor, saps què és una dècima?
2: Sí, sí.
0: Com us definiries una dècima? Pensei, no frissar?
2: Una glosa en 10 versos.
0: Molt bona, perfecta.
1: Molt bé.
0: Estem acabant d'explicar què és exactament una dècima.
3: Una dècima, en poesia, és una estrofa de 10 versos heptasil·làbics que respon a l'estructura de rimes tancada A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Actualment, emprem aquest concepte amb el sentit específic de dècima espinela, nom que respon al poeta i novel·lista de finals de segle XVI, Vicente Espinel. La dècima és una de les estructures poètiques amb més arrelament als territoris hispanoamericans, sospitam que fruit de l'imposició cultural hegemònica dels processos de colonització per part de l'imperi espanyol. És especialment significativa a la poesia popular i rural, com ara la paia o el repentisme. De fet, una de les compositores més cèlebres de dècimes va ser la xilena Violeta Parra. Actualment, a Menorca, la dècima també agafa relament per part d'algunes glosadores i glosadors, fenomen que genera debat i diferents posicions sobre si pot ser considerada pròpiament com a glosa o no.
0: Bueno, i després de l'explicació de lo que és una dècima, te volien demanar? Què és que li volien demanar?
1: Volíem demanar
0: que
1: també mos ajudàs. Víctor, mos posaries un peu forçat?
0: Un peu forçat, un vers de set.
1: Peu forçat, Víctor.
0: Tranquil, no frissar.
2: Xalarem a la bodega.
0: Xalarem a la bodega. Perfecte, Víctor, moltes gràcies.
1: I seguim aquí a la bodega i mos trobam una altra persona també vinculada dins la glosa.
0: Aquí volem trobar,
4: Ana.
1: Ana Maria.
0: Ana Maria ha vingut
1: a I ha vingut a ajudar-nos. I ha vingut a ajudar-nos també. I com que n'estem quasi convençuts que mos ajudarà, Maria, mos pots ajudar?
4: Clar que sí.
1: Bueno, vinga jo. Maria, què mos pots dir que saps de la dècima?
0: Com definiries que és una dècima?
4: Ara així.
0: Així ràpid.
1: Així.
0: Una dècima, sense entrar en detalls.
4: Són 10 versos, no?
0: Ja està.
4: Ja 10 versos.
0: I tenen les seves coses, però això ja ho sentiràs en el programa, quan te'l sentin, sentiràs l'explicació.
4: Exacte.
0: Però ara te volíem demanar.
4: A veure.
0: Si mos podries fer un peu forçat. Un peu forçat de 7 síl·labes. Nana, ni no, ni no, na.
4: No sé si puc.
0: Però ho pots pensar.
4: Ho puc pensar.
1: Pensa, Maria. Pensa. Ho farem.
4: El pròxim dia heu de venir.
0: Perfecte, Maria.
1: Molt bé, Maria, gràcies. Seguim aquí amb aquest ambient de la bodega una temporada més i mos trobam amb en Miquel. En Miquel, per supost, en Miquel Camps, que mos ajudarà a definir el que és una dècima. Com estàs, Miquel?
5: Molt bé, i vosaltres què tal?
1: Va bé. Vinga, Miquel, anem per feina. I
5: mos
1: ajudes a definir una dècima.
5: Una dècima? Bueno, jo no soc glosador, però una dècima és lligar 10 versos seguits.
1: Molt bona resposta.
0: I ara que m'he de demanar
1: nanis. I ara aquí tenim en Miquel d'aquí de vora nosaltres, Edu. Li demanem, Miquel, mos ajudes un cop més amb un peu forçat dintre el món de la glosa?
5: Un peu forçat?
1: Heptasil·làbic, per supost.
5: Sa bodega és que vostra.
1: Sa bodega és que vostra, mos diu. Bon peu forçat, Miquel. Gràcies.
0: Visca el gol.
1: Seguim aquí a la bodega i ara trobem una altra persona que ens ajudarà a definir i a seguir aquest espai. Tenim a Laia de vora nosaltres i li demanem.
6: Miquel.
1: Laia, primerament, com estàs?
6: Molt bé.
1: Bueno, estem contents de veure't.
6: Fins ara molt bé.
1: I doncs, nosaltres també. I ens has d'ajudar a definir el que és una dècima.
6: Una dècima és un muntatge poètic de 10 versos que rimen ABBA, AC, CDDC i ha de tenir una continuïtat. No pot ser cada vers a la seva bola.
1: Una resposta genial. Mos ha donat la Laia. Gràcies. Però encara no hem acabat,
6: eh? Ah, no.
1: Ah, necessitem...
6: Jo m'estava prenent una cervesa, eh?
1: Prenem-ho tot de gust. Però, un cop més, esteu ajutes necessari avui. Vinga, mos proposes un peu forçat intersil·làbic.
6: I amb això queda tot dit.
1: I amb això queda tot dit. Un bon peu forçat, Laia. Gràcies.
6: Vinga, adéu.
1: Avant, que encara no acabem aquí, seguim a la bodega, encara seguim a la bodega i ens trobem amb en Jordi, que també ens ajudarà. Jordi, bones tardes, com estàs?
7: Bones, com va?
1: Va bé, necessitem el teu ajut, sí.
7: Clar que sí.
1: I va, endavant. Què és una dècima, Jordi?
7: Una dècima és una composició de 10 versos que rima.
1: No. 10 versos?
7: 10 versos.
1: Una composició de 10 versos que rima. Molt bé,
7: s'ha respost. Una quarteta, però de 10.
1: Molt bé, com una quarteta, però de 10. Molt bé, Jordi. I encara, doncs, has d'ajudar més. Perquè amb coneixement que
7: tens... No sé gaire, no, però...
1: Amb coneixement que tens de ser glosa, doncs has de posar un peu forçat ectosilàbic.
7: Un peu forçat ectosilàbic.
1: Vinga, Jordi. Vinga, pensant.
7: A sa bodega hi ha glosa.
1: A sa bodega hi ha glosa. Bon peu forçat. Jordi, gràcies!
0: Nanis, ara ja s'ha darrere. Us han trobat o aquí us han trobat?
1: Mira, us han trobat també una persona amb molt de coneixements en Saglosa, vinculada en Saglosa.
0: En Lluís Mir, de Llot de Menorca.
1: Lluís Mir, de Llot de Menorca. Farem propaganda, també.
0: Clar, home, hem de fer propaganda de les coses bones.
1: Li demanarem...
0: En Lluís Mir li demanarem abans si sap que és una dècima.
8: Una dècima?
1: Sí. Vinga, Lluís.
8: Saps el que fa en Junet?
0: Exacte, saps el que fa en Junet?
1: Molt bé.
0: I ara, a partir d'aquesta, te demanarem... M'ho faries un peu forçat? Un peu forçat de 7 síl·labes. És a dir, un vers per una glosa.
1: Sí. Saps? Tant que 7 síl·labes és el teu solàric.
0: Na, ni no, na. Una frase que...
8: Veniu en Esparc Rubió. M'encanta, Lluís, moltes gràcies.
1: Molt bé. Vinga, Lluís, endavant. Veniu en Esparc Rubió.
0: Bueno, Nanis, ara ja sí que ha acabat esglosat, aquest ha estat un èxit o no?
1: Bueno, ha estat un èxit fantàstic.
0: Ha estat de dalt de tot.
1: Sí. A més, la gent m'ha ajudat i ha estat un èxit de dalt de tot. Molt bé.
0: Tenim en Miquel Àngel Adrover, que avui ha glosat de dalt de tot, el campaner que dèiem, no?
1: Ahà, en Miquel Àngel que el trobam aquí fumant amb pipa. Miquel, no mos en pipa que fumis.
9: No, mal.
0: Bona, Miquel, com estàs?
9: Va bé, vosaltres.
0: Bé, mira, te volíem demanar, com a darrera definició des d'un glosador, que m'ho expliquis com definiries una dècima. Fàcil, senzill, perquè ho entenguem.
9: I va, una dècima és una estructura tancada de glosa, així com la glosa menorquina pot ser una combinació oberta de rimes. La dècima és tancada. La se va inventar un senyor que no m'hi va fer Espinel en el segle d'or espanyol i la manada d'Octant, primer de manera culta, després improvisada, i té 10 versos amb 4 rimes diferents que se situen amb A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Dit més planament, són dues quartetes que van amb un pont al mig que els ajunta.
0: Vale, molt bé, bona definició.
9: A Mallorca, per lo que sé, va arribar de manera culta. Vale. Gent, sobretot eclesiàstics, que quan sabien entretenir fan un divertimento, escrivien dècimes.
0: Per acabar, Nanis, què és que li volem demanar a Miquel Àngel?
1: El forçarem, perquè de peu forçat t'enrotllarem. Miquel, dècima amb damunt els peus forçats que mos ha donat avui que vespre la gent que també mos ha ajudat. Endavant.
0: Jo els llegiré.
1: Els llegiré.
0: Millor...
1: Sí, perquè jo no duc ses ueres.
0: El primer que tenim és veniu en Esparc Rubió. És una opció. Següent, a sa bodega hi ha glosa. Un altre que tenim és el pròxim dia heu de venir. Després tenim la bodega és ca vostra i el darrer, amb això, queda tot dit. Has de triar 4, evidentment.
9: He de triar 4 de 5.
0: 4 de 5 estaria molt bé. Si en fas 2 també està molt bé. Tot estarà bé.
9: Molt bé.
0: El que vostè vulgui.
1: No te notis forçat, però tria peu forçat.
9: Sí, sí, sí. A veure, què faig, idò? 6 un dia ho d'enamor.

0: era sotsa m'imposa. Bé, a sabor de gaia glosa i amb això queda tot dit.
1: Hola, boníssima, Miquel, moltes gràcies.
2: Molt bona. Jo diria que ha fet peu forçat i no s'ha notat esforçat. Molt bona, Miquel, gràcies.
0: No ho havia fet mai, per tant, és la primera vegada.
1: Gràcies, Miquel Àngel.
0: Amb altres.
2: Gràcies.
1: Adéu, salut. Adéu.
3: I per acabar el capítol d'avui, una estona de glosat amb n'Esteve Barceló, Esverderol, n'Aurora Brullet i un servidor a la guitarra. Salut i glosa.

0: Molt bé! Molt bé! I ara és més fluid que això.
1: Bueno, i d'Aurora, ja hem acabat el cinquè capítol.
2: Acabadíssim, i ja mos podem preparar pel següent, que serà el sisè i el darrer d'aquest podcast.
1: Oh, quina pena.
2: Però no passa res, dissabte 22 de novembre mos trobam en el torneig de glosa a migjorn.
1: Vinga, idò, salut i glosa.
2: Salut.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, molt content d'estar aquí i de... Això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau majordocs, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
1: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com a en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare, com a un lloc on sacia la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com a d'una manera així més... també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com vaig ser ben petit, no?
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: va ser molt complicat perquè jo tenia la idea del projecte abans de la pandèmia i clar, no comptava que hi hagués una pandèmia i que em complicaria l'accés en els hospitals i inclús a les embarassades, perquè elles també estan en un moment molt vulnerable, embarassada hi ha molt de risc, i clar, tot d'una que se va declarar l'estat d'alarma, pandèmia, va ser encara molt més complicat haver d'explicar que estic fent un projecte i que necessit la teva ajuda, necessit entrar en el teu parc, necessit fotografiar-lo i no només que aquestes fotografies quedaran entre tu i jo, sinó que aquestes fotografies han d'anar a un jurat, les veuran altres persones, les veuran els meus companys, i era bastant difícil explicar-ho.
1: M'ho imagino, no deu haver estat fàcil convèncer aquestes protagonistes, no?
0: No, per res. De fet, igual vaig xerrar amb 10, 15, 20 dones embarassades que estaven a punt de donar a llum i només vaig poder aconseguir 4.
1: Jo m'havia imaginat al revés, com que en el moment de pandèmia vas pensar, ostres, que interessant la gent que ha de parir en aquesta situació tan estranya. Però pel que ens expliques va ser al revés, ja tenies el projecte en ment i la pandèmia va ser com... Tot i la pandèmia, no vas renunciar a dur-ho a terme?
0: No, realment, clar, el tenia pensat abans i en el moment que arriba la pandèmia jo me planteig que enviés projecte i bueno, per tema de terminis, el professorat de l'escola me varen avisar que si jo que enviava el projecte m'arriscava bastant a no arribar a data per presentar-lo. I jo tenia clar que el volia presentar el mateix any i vaig haver de seguir endavant, no hi va haver massa.
2: I llavors el projecte el fet que fos en pandèmia va fer que, de com tu t'havies pensat anteriorment o com es va dur a terme, havia canviat molt o te vas haver d'adaptar?
0: Sí, és a dir, va canviar i no va canviar. Va canviar per el fet de que jo tenia pensat fer molt més parts i tenia bastanta més varietat i en la pandèmia me vaig haver d'adaptar a la situació que hi havia i a les dones que podies tenir. Tant podia ser que en tingués dues, com tres, com quatre, com sis. I per terminis només em vaig poder tenir quatre. Que aquí no només era tenc quatre i faré aquest parts i ja està. Les de casa, les que varen parir a casa seva, va ser bastant més senzill perquè era ella, la comare i l'equip de metges. Però a l'hospital necessitava xerrar amb els departaments, amb bàsicament tot l'hospital perquè m'ho poguessin donar accés, ja que durant la pandèmia se va declarar que només hi podia haver un acompanyant durant el part. I per tant, haver de demanar que hi hagués una segona persona en el part, en pandèmia, m'havia de fer la PCR 24 hores abans d'entrar.
2: Vas fer moltes, Ida, no?
0: Sí.
1: I pagades per tu.
0: Sí.
1: Que no eren barates les PCRs en aquella època.
0: No. I clar, realment va ser molt complicat poder aconseguir de tenir el consentiment. Estava, no només era xerrant amb la persona que estava a punt de donar a llum, sinó que era també xerrar amb tot l'equip farmacèutic, inclús que me diguessin, vine a l'hospital, però fins un parell d'hores abans no sabrem si tu pots entrar. Per tant, era tot el risc d'estar en contacte contínuament, correus, cridades, tot.
2: Sí, com una incertesa constant, no?
0: Sí. No tenia res segur fins al darrer moment.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Desistir no hi falta gaire, ser menor que inutasaire, d'unes cales que no mainen ni respiren. Desistir no hi falta gaire, ser menor que inutasaire, d'unes cales que no mainen ni respiren.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens estiu, aigua ros.

L'aigua arròs és una aigua aromatitzada que a les nostres festes els caixers aboquen sobre els caps dels assistents a la missa de completes en el moment de fer la capta. També es reparteix per les cases després del jaleo del matí, en senyal d'agraïment per la contribució a les despeses

Saigo Ros és un perfum d'origen antic, probablement musulmà. S'elaborava amb la destil·lació de pètals de roses, d'aquí el seu nom, i també se li posava

Però actualment se sol fer una mescla a base de colònia comercial i aigua que es prepara dins uns recipients de vidre anomenats morratxes o també dins porrons segons els pobles. Sempre amb estrosset d'ofàbega que li dona un aroma molt característic.

Per acabar, vos deixam amb la cançó Aigua de Roses d'Anna Maria del Mar Bonet, un tema carregat d'emocions i natura, com es mateix Aigua Ros.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ses mesurades, amb Carles Mayans.
2: Nosaltres no som l'espècie intel·ligent, som part d'un sistema intel·ligent. No sóc propietari, ni director, ni encarregat. Sóc una part entre milions d'un macroorganisme. Ernst Gotsch. Arribes moment d'esperar bon temps, de viure en prat i pols. Vivim una època marcada per moltes crisis. Crisis socials, culturals, espirituals i, per suposat, mediambientals. I és curiós que moltes vegades, potser la majoria dels temps, una gran majoria de la gent no percebem els impactes que les crisis comporten. Pobresa, fam, destrucció, malaltia, mort i nous escenaris que obliguen a canvis. Gairebé sempre, la nostra situació privilegiada ens allunya i neutralitza les conseqüències directes de la duresa i cruesa d'esdeveniments crítics. Però és a les fronteres, a les zones vulnerables, on les conseqüències són viscudes de manera real i directa. És en els barris pobres de les ciutats, on es veu la misèria del capitalisme, és a Gaza, on es viu la barbària ideològica dels humans, a les albuferes i en els barrancs, on fa acte de presència el canvi climàtic i una gestió territorial estúpida. Terra de sang, terra és dolor, la terra és de qui la treballa. Precisament en els barrancs, concretament en els barrancs del Gendà, és on volem baixar avui per conèixer de primera mà a una persona que ja fa molts anys que el custòdia i que en alguna ocasió ha viscut de manera directa aquesta cruesa climàtica que estem acostumats a veure per la tele. Ella és la Flora Rittmann. Benvinguda, Flora.
3: Moltes gràcies, Carlos.
2: Bé, fins a la primera pregunta que fem a tots els convidats, que és que és per tu la terra?
3: La terra ho és tot. Mm-hmm. És de donde nacimos, no? Somos hecho de tierra. Mm. Y bueno... Y por la gracia divina, pues estamos vivos. Mm. Y bueno, y si podemos vivir con salud, eso depende de la salud de la Terra. Mm.
2: Está conectada la salud de la Terra amb la nostra, també.
3: Absolutamente. O sea, tierra sana, alimentos sanos, corpore sano. Mm-hmm. No hay otra.
2: Sí, sí, sí. I doi, tu, bueno, estàs a un trosset de terra molt especial, que és en el barranc del Gendà.
3: Sí, sí.
2: I, bueno, tenc curiositat per saber com és viure un puesto així, de Menorca, un lloc tan especial.
3: Sí. Bueno, és muy heavy, la verdad. Sí, perquè és un lloc que, clar, si vens en primavera, estiu i tal, pues és muy paradisiaco, és molt polit... Mm. Però, bueno, té també coses molt fortes, com que, bueno, les famoses riades, les torrentades, o que de repente se te caia un pedrusco, o, bueno, i ara tenim també pues, invasions a vegades de cabres salvatges, mal camí, la vegetació va molt de veres, vull dir que si no diríem, fas un poc de manteniment de sorts, con consistència, pues en tres anys tot el barranc seria totalment impenetrable. Sí. I bueno, i a vegades arbres que cauen, no, per vents o perquè les usines no poden fixar un clau, les arrels estan damunt les roques, entonces són un poc més delicats. Mm. I bueno, aquest hivern, justament, vam tenir que tallar una usina bastant grossa, que va caure enmig de sort. Sí. Entonces, bueno, el manteniment i la feina allà baix és bastant forta. Mm-hmm. I, bueno, i has d'improvisar molt, també.
2: Sí, sí. Sí. Bon, ets introduït ja al tema de reptes que comporta viure allà.
3: Sí.
2: Sí, pensava en això que dius, clar, allà la velocitat del creixement i de
3: la vegetació,
2: és molt més...
3: És molt més forta.
2: Que no dalt, no?
3: Yeah. Però és una bendició a la vegada, no? Perquè és indicació de fertilitat, de que hi ha humedat... La veritat és que és molt polit i con los años... Bueno, perdoni que si jo xerro un poc menorquí castellà mesclat... con los años també vaig aprendre, no?, moltes coses, perquè una cosa que sempre he sabut és que en les terres baixes no és bona idea de llaurar, perquè si ve una riada, que va passar en el 2015, que el pagès que estava amb nosaltres va perdre tota la sort que va plantar, però a més les terres, no? I entonces si una riada s'endú la terra fèrtil, has de tenir molt clar que la terra de sorts baixos al costat del torrent han d'estar sempre tapats.
2: Clar. És a dir, que estàs quasi obligats, com aquell qui diu, a practicar una agricultura... Bueno, que mantengui l'enterra
3: cobert... Sempre, la cobertura sempre tapada. Sí. Clar, i per això els fruiters, això és, en principi és ideal, no? Perquè, clar, ve un poc d'aigua, no passa res. Ve molt d'aigua, pues igual la terra no té un bon drenatge, això és un problema. I si ve molta d'aigua com a les torretades, pues els arbres directament es tomben i pots tornar a començar. Clar. Això és molt dur. I jo sempre dic que clar, que tota la infraestructura del barranc va ser una construcció arqueològica, rural, fet pels àrabs, pels berbers, pels andalusis. D'esto s'han hecho estudios, no? Ha venido un catedràtic de Barcelona, que es diu Félix Retamero, i ha fet tot un estudi de totes les terrasses, les canalitzacions, tot el que hi ha als barrancs, els molins, els aljubs, les fonts, les presses d'aigua, els fortins, totes aquestes coses està tot catalogat. Sí. I jo sempre penso que en aquella època els berbers, els àrabs, van saber molt bé el que feien, perquè van tenir dècades de temps per fer aquestes construccions, o tal vez un segle, o no sé exactament, i ho van poder estudiar molt bé com era el curs de l'aigua, i la veritat és que havia molt, molt, molt més aigua en el barranc abans. Però jo sempre dic que mi idea és que des de que en el Pla Verd van canalitzar les síquies, perquè van començar a dur vaques i hi ha grans predios com ganaderia, i van, diguéssim, drenar molt bé el que antes era un maresme. Antes era un lloc on l'aigua es filtrava al aquífer. I ara ja no. Ve una, diguéssim, una dana d'estes, ve molta pluja i tot l'aigua se canalitza molt, molt de veres. Això fa que jo inclús en els 40 anys que jo conec el barranc, he vist canvis molt grans. He vist que abans l'aigua pujava un poc i davallava, però ara si hi ha un diluvi gran, pues arrasa con todo. És que no hi ha temps ni de quitar los trastos del huerto.
2: I a més és un diluvi o una dana, situació així, no ha de ploure dins del barranc. Si plou...
3: És tota la zona, no? És una canalització d'aigua directament. I jo penso que a 700-800 anys van saber molt bé el que feien. A més, el canal era molt més profund, perquè hi ha un canal fet amb paret seca al costat. I tu pots veure, inclús aquesta paret ha desaparegut en les zones on feien horts més intensiu. Per exemple, enfrente de la casa, era a prop de la casa, allà ha desaparegut. I altres zones que pots veure, les parets de la canal, que és preciós, és impressionant el que van a fer, però està tot tapat i amb els sigles va acumular molt de terra i abans, que inclús vaig ratllar amb una senyora molt major, de 80 i pico anys, que em va dir que abans, en els mesos de juny, s'acaben les acumulacions de terra, lo de toves, i les toves anaven damunt les horts on hi havia fruiters. I aquesta pràctica s'ha perdut. I què vol dir això? Que hi ha una acumulació de molt de material vegetal i orgànica i no hi ha tant d'espai per la canalització de les riades.
2: Clar, home, això és tot una gestió històrica que té les conseqüències.
3: Sí.
2: I clar, això és molt interessant veure tot el que està catalogat i imagina't-se com era abans
3: sí.
2: i veure el que tenim ara.
3: Sí, sí, sí.
2: Perquè així també tu tens una imatge de la gestió que es podria fer per com s'ha fet abans i com funcionava.
3: Una imatge... No, la imatge que tinc jo de com, diguéssim, solventar aquest problema, sí que tinc una idea. De moment, jo com a petit, com una formiga allà dintre, l'únic que puc fer és pal·liar, diguem, les coses molt prioritaris. No? Sí. Aquí m'ha caigut un arbre, ho tinc de treure. Mm. Aquí no sé què, les canyes, no sé què. Bueno, sí, faig petites actuacions i també amb l'ajuda de voluntaris, si a custòdia sí. agradi el GOP, doncs fem petites actuacions, però per jo... Sí, si realment es valorés el barranc com la gent lo valora, perquè tu veus el barranc està sempre en boca de tothom. Sí. Eh? Mm-hmm. I inclús la pàgina principal de Menorca Reserva la Biosfera té una foto del barranc, mm-hmm. no? com un lloc emblemàtic, mm-hmm. però ningú ha fet res mai mm-hmm. en temps moderns pel barranc.
2: Sí.
3: La veritat
2: sí, sí.
3: és que no. Mm-hmm. Per què? Perquè és molt complexa. Mm. Perquè hi ha un gran ecosistema, és molt delicat, mm. sempre hi ha molts canvis, i si realment volguessis fer alguna cosa important allà de restauració d'aquest paisatge, hauries de fer tot un comitè de gent especialitzada, com ecologistes, botànics, enginyers agrícoles, geòlegs... gent que entenen de paisatge, de clima, de tot. Sí, haurien sí. de fer un comitè i estudiar com es podria millorar tot això. Mm. Perquè el torrent, de més a més, s'està eixugant. Vull dir que en l'any 1981, mon pare va fer construir una roda d'acero inoxidable per posar dins el clot del molí d'aigua. Mm-hmm. Perquè abans havia aigua que corria allà. L'aigua ja no corre.
2: Ja no corre.
3: L'aquífer s'ha anat per avall. Vull dir que això és un problema que crec una qüestió molt gran per tots els països de Menorca. Mm-hmm. Que hem de gestionar molt bé l'aigua i hem sí. de captar tot el possible l'aigua de la pluja. Mm-hmm. I jo penso que tota l'aigua que se van per tonelades incontables con les riades al... aquesta aigua s'hauria de retenir.
2: Sí, sí, sí.
3: I que no fegués de mal... I si de veritat s'estimés el barranc, s'hauria de fer alguna cosa sí. en aquest sentit.
2: I com que comporta una visió també holística d'una problemàtica.
3: Clar.
2: Me sembla interessant que en el barranc es vegi, el que deia un poc a la introducció, que es vegi la conseqüència directa d'una mala gestió de l'aigua i de la terra.
3: Totalment.
2: No?
3: I no és només la finca, el molí de baix, és tot el barranc, de dalt fins baix, perquè el que passa baix afecta el que passa dalt i el que passa dalt afecta el que passa baix. És tal qual, és un ecosistema. I s'hauria de mirar com una cosa tot, en su totalitat.
2: Que, per desgràcia, no tenim un horitzó on hi hagi una visió global i holística d'una problemàtica, políticament. Yeah. Per lo menys no tenim, yeah. no tenim un horitzó de que pugui passar això.
3: Yeah.
2: I precisament aquest estiu, si estiu passat, va passar una dana també, on aquesta vegada la banda de Cal Emportè
3: sí.
2: van rebre precisament això, no?
3: Clar.
2: Una gestió del territori, de l'aigua, dels torrents i de tot, que no funcionen.
3: Clar.
2: I només surten els alcaldes i els polítics quan la platja de Cal Emportè l'han de tancar perquè els turistes no poden anar a nedar.
3: Yeah.
2: No?
3: Hombre, és esto, que si volem una població sana, primer s'ha de cuidar de la terra. Això sí. per això i per jo, i per jo que tot Menorca fos d'agricultura ecològica, perquè clar, també tenim els guanos, els pesticides, tot això afecta l'ecosistema, per tot, no?
2: Sí.
3: I bé, jo penso que sí, que se podria fer si hagués voluntat, se podria restaurar un paisatge com això, no? Jo inclús tinc una fantasia molt loca que digo, bueno, que dicen que vamos a estar pronto invadido por robots, no? Y que tenemos la inteligencia artificial y digo, bueno, ¿y si esto podría trabajar a nuestro favor, qué? Y yo, mi fantasía de estos últimos tres días es que en Secotassa es construeix o que s'encarguen unos robots que vagi fent net el torrent. però ben programats. Uno, sabes, uno que té un seu massa rutxo que va cortant los árboles ahí dentro, altres que cafes es fan que posa allà, un altre que saps? Que com que si fos una cosa molt cirúrgica. Saps? Perquè ho és. Ho s'hauria de fer d'una forma... Allà en el torrent del barranc no pots ficar una maquinota i... Que va, és que és demasiado delicado, però d'una forma... Ara aquest puesto, ara aquest puesto, ara allà, ara d'aquesta manera, amb molt de cuidado, amb molt de seny, se podria restaurar el torrent. Pens jo, eh?
2: Sí. Bueno, si la intel·ligència artificial és més intel·ligent que l'humana, per què no?
3: Bueno, el que no té la intel·ligència artificial i el que tenim nosaltres els humans és un alma i és un corazón. Sí. I mentre que tens, com tu dices, som part d'una petita intel·ligència, part d'una gran intel·ligència, com acabes de dir, jo penso que som una cèl·lula en el gran corazón de Dios. Y si todos entendemos este latir...
2: Sí, sí. Sí, és el que m'interessa d'aquest autor, bueno, autor, és un agricultor, Ernst Goetsch, que xerra molt de so, no? De poder entendre els humans que som part i que tenim un rol que no és ni més ni manco que rols d'altres éssers d'aquest ecosistema, no?
3: Claro, no som ni siquiera més importants que una hormiga. O sea, és una tonteria. Nosotros nos hemos dado esta importància perquè tenemos un desarrollo evolutivo diferente a los animales, no? Però esto conlleva una gran responsabilitat. I estamos, bueno, como ya vemos, en un tiempo de una crisis global tremendo.
2: Sí, sí. Bé, si te sembla, m'agradaria també tornar un poc a tu, perquè bueno, ja mos has demanat disculpes per si xerres d'una manera peculiar, però el fet és que tu vens de... no vas néixer a Menorca, no?
3: No, jo som holandesa.
2: Tu ets holandesa i arribes a Menorca en un moment i vas directament a...
3: No, jo vaig venir amb 5 anys com a turista, com a família, perquè mon pare i mon mare van descobrir Menorca des de Mallorca, que aquí encara quasi no hi havia turisme, però jo vaig venir primer com a turista. I bé, jo amb 14 anys jo ja de qualque manera vaig decidir que jo, quan jo seria gran, que volia viure a Menorca. Con 14 anys lo decidí. I con 21 anys jo vaig, a Holanda vaig estudiar art floral, o sigui, soy tècnica en arte floral, però vaig estudiar coses relacionades amb pràctiques agràries. Vaig fer un any també en una escola d'agricultura biodinàmica de l'antroposofia. Entonces ja tenien idees que tu saps que els pagesos miren la lluna i tot això, doncs l'antroposofia va molt més allà, també mira totes les constel·lacions astrològiques en combinació amb la Luna i tot això, i ho tenen tot molt estudiat. Vull dir que me va tocar un any d'estudi en aquesta escola i després, crec que amb 20 o 21 anys vaig venir a viure a Menorca, perquè a mon pare, que tenia que invertir en algo, se li ocurrió, i a vegades vaig estar molt malalt amb mon pare, que me va marcar així el meu destí, va comprar aquesta finca.
2: En els barrancs, el gent.
3: Sí, i la veritat és que m'ha marcat tot el meu destí.
2: Clar, sí, perquè vius allà.
3: Sí,
2: avui en dia.
3: Vaig anar a viure allà. Bé, també he viscut a temporades a Ferreries i a Sant Lluís, però bàsicament és mi residència.
2: Podríem dir que quasi tota una vida visquem en el barranc.
3: Sí, o relacionat amb el barranc. En principi vaig fer altres coses aquí a Menorca, com a dedicats al món de la floristeria i l'art floral. Vaig fer molts anys feines en aquest món. Però al final, cada vegada més, me va estirar la terra. I també per mi marido, que era pagès. I bueno, i ahir vaig descobrir... Quan ja feia arreglos florals vaig descobrir que el polit són les carabasses.
2: Ah, sí.
3: Entonces vaig començar amb poques, però bueno, cada any sembro un hort de carabasses. D'estos que diuen en menorquí antic, buidadors.
2: Sí, són les carabasses que tu després...
3: Faig les làmperes i tota la... Bueno, i he venut molts de carabasses, molts. Jo crec que a Menorca... Hi ha moltes cases que tenen una carabassa meua. De tal manera que vaig a un mercat i em diuen «Ah, jo tinc aquesta, bueno, ja vaig comprar no sé quina».
2: La tinc repetida, aquesta.
3: Sí, i el més polit, un dia va venir una senyora i em va dir «Ai, mira, les carabasses aquestes, això es ven de Menorca». I jo me vaig quedar, dic «Senyora, dic, sap vostè el piropo que m'ha tirat?». Digo, això és el millor màrqueting va ser el millor que me van dir mai aquí a Menorca.
2: Que bé, si vols fem una petita pausa ara i després seguim xerrant de tot això i més. I te volia demanar abans si tens una cançó que t'agradaria que escoltéssim.
3: Bueno, és una cançó que se llama Viento i habla de les quatre direccions de viento. Se llama Danit, D-A-N-I-T, Danit, Cuatro Vientos.

0: Bueno, tornant aquí amb la Flora i estàvem xerrant de, bueno, de la teva arribada en el molí de baix i de les carabasses i te volia demanar un poc també sobre, bueno, les teues feines que fas allà
1: sí.
0: En el molí vale. de baix
1: vale.
0: perquè a part de carabasses fas altres coses,
1: sí.
0: no?
1: Jo el primer propòsit que tinc o la motivació més que res és mantenir el que puc és paisatge, perquè has de comprendre que per molt fruiters que tenim, és, diguéssim, la rentabilitat és d'alto riesgo, vull dir que és molt difícil, justament per les torrentades aquestes. Vale. O sigui que jo penso que un lloc com el Barranc podria donar fruita a molta gent, però ja quasi no m'atrevesc a invertir o cercar maneres de... diguéssim, de potenciar això dins la nostra
0: per
1: finca.
0: Per aquest risc de que un any t'ha de una torrentada...
1: Clar, ve una torrentada i tot és perdut. Ara, però tinc moltes... Per exemple, altra cosa és que si tinc de posar adobs, fems, i hago compost o el que sigui, i ho poso davall dels sabres, i després me viene una riada, què? Però, entonces, con todos estos componentes, aún estoy... investigant com ho puc fer les coses millor. Per exemple, el tema de abonos, tinc de fer abonos líquids. M'entens? Problema resuelto. Però bueno, és una altra feina i me tinc de posar. Després, jo vaig dissenyar una espècie de cosa de metall de posar davant l'arbre jove, que és, jo lo llamo la prova de los árboles, que és una construcció de ferros, que li posa un poc de mallasso de tela metàl·lica, és com un triangle, com una UV, així,
0: sí.
1: Lo clava dins la terra i se queda allà davant l'arbre. Ve una riada i no té tota la força de les canyes i les coses que, i les cerves.
0: L'arbre queda darrere...
1: Queda darrere d'aquesta proa, sí. Diguéssim, no? Que fet. I si són petites les riades, m'està donant vale. molt bo. I estic investigant si saps una bona idea. Vull dir que saps són petites coses que se m'ocorresqui, no? Sí. De millorar aquest problema. Què faig? Pues, sobretot desbrossar, o sea, mantenir les tanques desbrossades. Desbrosso menys en un principi, perquè en l'any 2019 el pagès que teníem, el jove que ara està en Calan Porter, en Ignasi, clar, hi ha problemes de rentabilitat en aquesta finca. Està claríssim. Entonces, ell se va anar a fer una altra feina en una altra finca i, clar, jo me vaig quedar sense ningú. Entonces, què faig jo? En aquest moment, per la mateixa passió que sent per el Barranc, vaig dir, idò, madona, jo, no? Com sempre, m'ha costat el campo, sempre he estat al costat i sempre he tingut la sort de les carabasses i sempre he estat, vull dir que...
0: Sí.
1: Però bueno, entonces, fa ja 6 anys que en Ignasi se van anar i el que faig, sobretot, és intentar mantenir el que tenim. Faig un poc de restituir els arbres que s'han perdut. Tenim els abocats que van bé i no van tan bé. El problema dels abocats és que necessita una terra molt ben drenada i no sempre ho troben i si hi ha enxarcaments de les riades o molta pluja pues, es podreixen a vegades els arrels. Clar, consumeixen més aigua, entonces penso que no, és molt polit, els aquacats del Barranc tenen molt d'èxit, tothom me demana, ho podem vendre molt bé, però penso que no és el futur del Barranc, mentre que no es solventi el problema de torrent i de l'aigua. Si tinguéssim grans depòsits d'aigua, de captació de pluja o de diluvis, això sí que podríem tenir més aigua i més plantació d'aquesta casta de fruiters més subtropicals, no?
0: I ho tens calculant més o menys com quina diferència hi ha entre els abocats i els caquis, per exemple?
1: Bueno, els caquis no necessiten tant d'aigua i els qui menys on són els magraners. Entonces, ara faig aquacat que perd, pos un altre arbre. Entonces, els sorts estan molt variats, que no és molt pràctic. Vull dir que és una feina molt artesanal que faig, no? Ara mateix estic podant, ara tinc la lluna menguante, que és molt bona, que estic podant les estrangers ara. Tenim cítrics, tenim caquis, tenim xirimoies, tenim alguns nísperos, tenim... Bueno, xirimoies, vaig dir, sí, aquacats, tenim tres castes diferents, llimones, calcapomelo, lima, taronges, mandarines, i també tenim sambuco, saps el que és? Sauc. Sí, i estem fent proves, bueno, no jo, però hi ha obradors com, per exemple, de Jeans i Nat, que van fer... Ara no sé com ho tenen, però vam fer una maceració de les flors. I, per exemple, vaig descobrir que el sauc és una planta molt bona pel barranc, perquè ja hi era. Vull dir que és una cosa, no sé si del tot autòcton, però està molt adaptat allà, no necessita molta aigua. Bueno, li encanta l'aigua, però viu molt bé allà.
0: I aguanta molt bé el terreny, no? També,
1: sí,
0: el sauc.
1: Sí. I el bo és que, per exemple, passa una riada... i estan mig tombats, no passa res, perquè ve l'hivern, fas una bona poda i tornen a treure per amunt. I un altre problema que també estic... tinc que controlar molt és l'entrada de les cabres salvatges, perquè, clar, en agost, per exemple, molt de calor, les cabres tenen set, davallen, volen herba fresca i ho troben en el barranc. Entonces, les horts que tenim les tinc ara tots ballats, però fa dos anys vaig tenir... Bueno, van trobar un forat, les cabres aquestes, i van, o sigui, no van saber el mal que fan i no res de temps, o sigui, tinc d'estar molt damunt.
0: Sí.
1: Entonces, con custòdia agrària també me van ajudar a mejorar un poc els mallassos per protegir els horts. Bé, vull dir que a vegades tenim que cremar o triturar les rames de la poda o d'arbres que han caigut, o també tinc de fer nets les foreres voltant de sort, perquè clar, són horts que estan dins, diguéssim, dos parets rocosos tapats de bosc, entonces els boscs invaden les huertes, entonces lo que també intentes és que es manté un poc obert, no? I dentro de tot esto estic molt limitada, vull dir, econòmicament i per els temps que tinc disponible, perquè també tinc de fer altres feines, com la meva artesania, per exemple, no? I cuidar d'altres coses. Doncs, pues, faig el que puc. I te dic, jo me guio sempre per prioritats. Quina feina és prioritari ara? Què és el que tinc de resoldre ara? I ara mateix, a cap de terminar de la cosecha, que és d'octubre fins ara, ja no tinc més cosecha de tot el que vaig explicar, i ara tinc de podar. Molt de veres, perquè prest ja comencen a... Clar, comences temps a millorar un poc la temperatura, ja comencen a treure els brots dels arbres, i ara tinc d'anar molt de veres de podar. I també me cuido de los tres burritos.
0: Tens tres
1: ases tenim, sí.
0: Que de fet avui t'he vist que et sembla un poc petuda.
1: Sí, bueno, va ser molt xistós perquè... en el turató dalt tinc un amic, que és en Marc, que fa formatge de cabra boníssim, i ell ha comprat el terreny dalt, o sigui, són vecins ara, i té allà les cabres, i ahir va fer la primera com es llama? Com es fa? Fer el formatge allà.
0: Sí,
1: va fer el formatge. La primera fugassa. Va fer allà i va fer una aturada amb els seus amics, i com... És una caminata un poc llarga, però relativament està molt prop. Jo me vaig anar per el camí, diguem-ho, el camí real, que va des barranc cap a Ciutadella. Vaig anar per allà per amunt, amb saset i colcant. Però quan me'n vaig anar d'allà, saset es va assustar d'un plàstic, va fer un salt i me vaig caure.
0: Va fer un alt i pet i va caure una flora. Bé, espero que no sigui gaire cosa.
1: No.
0: Que no te frenis les feines que ara tens.
1: No, jo demà ja puc tornar a podar, sí.
0: Bueno. Pues, bueno, xerràvem... O me venia en escat també, el curiós que és que pensava en la imatge de dalt del barranc, com estem xerrant molt i aquí molta gent que m'ha entrevistat, i persones que comencen a agafar aquest sistema d'agricultura regenerativa.
1: Ah, molt bé, sí.
0: Que mira molt d'un poc aguantar la terra
1: eso
0: perquè
1: es.
0: No se'n vagi,
1: sí,
0: no?
1: Eso es. Sí,
0: I
1: sí.
0: Com això té conseqüència directa amb el barranc i la teua feina no pot ser tant de practicar el mateix tipus d'agricultura regenerativa,
1: yeah.
0: Però més un d'aguantar i un
1: d'adaptar
0: sí. I gestionar el que ja tens. No?
1: Eso es, eso es lo que faig jo. Però tota aquesta consciència que ara, per exemple, con les conferències que organitza el GOP i l'UBAI, altres iniciatives a Menorca, és un tema estupendíssim,
0: sí.
1: No? Vull dir que hi ha solucions increïbles.
0: Uh-huh.
1: I el que és molt polit, per exemple, veure les sinergies, no? Perquè allà en el lloc de Marc pues, hi ha un altre, un apicultor,
0: uh-huh.
1: Que va pensar que és un sitio, un puesto molt bo per les caixes de les seues abelles. I va dir, Flora, quan vegis les abelles faran bona feina allà baix, no? Perquè
0: segur.
1: Polonitzaran los árboles.
0: Mm.
1: Vull dir que això és un tema interessant, no?
0: Sí.
1: Perquè dins el barranc no podem tenir caixes d'abelles.
0: Vale. No, però bueno, elles tot... poden baixar.
1: Clar, i nos coneixem i fem petites treques, pues, també és molt bonic, no? El treque, jo te don una caixa de taronges, tu me dones un tros de formatge, o un pot de mel, un pot de no
0: sí.
1: Sé què. I
0: sí.
1: Això ho fem també amb els agricultors amics.
0: Mm-hmm. Sí.
1: I això és molt polit, per exemple, en Tito i Nuri, que estan mm-hmm. en Sort Orgànic, a Sort de Baix, a
0: sí.
1: Ciutadella, que venen en el mercat de peix cada dissabte de matí.
0: Mm.
1: Bueno, ells me venen la gran part de la meva fruita.
0: Uh-huh. Sí.
1: I també en Marc també du ara al mercat la meva fruita.
0: Mira.
1: I és molt polit. I també
0: sí, sí,
1: més
0: sí.
1: Puestos com l'ecomercat en el polígono de Ciutadella, que no me vull oblidar de ningú.
0: Mm.
1: A vegades un poc Cana Clara també, que té un rinconet de verdoleria ecològica.
0: Mm-hmm.
1: I bueno, jo disfruto mucho d'estas
0: sí, sí.
1: Pequeñas actuacions, perquè per exemple amb Tito i Nuri també fem qualque trueca de tant en tant, saps?
0: Sí, sí.
1: Yeah.
0: Sí, és un poc, bueno, un poc, no? És l'exemple que aquí també volem promoure de fer xarxa i de
1: claro que
0: al final
1: sí.
0: Són aquestes petites revolucions per lluitar contra una cosa que mos
1: yeah.
0: Que mos separa i que no...
1: Claro, és poner en valor los orígenes.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Eso es. Mm. I bueno, estic totalment d'acord que això és una feina que tenim i el que més me dona alegria és veure quan hi ha gent jove que tornen al camp, saps? Com en Marc o l'altre Marc, bueno, són dos Marcs. Això és polit.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè és molt difícil per ells començar, no? De qualque manera.
0: Per desgràcia és difícil començar i és difícil mantenir-ho també.
1: Ja.
0: També, bueno, aquí en aquest programa ho han xerrat molt, dels temes burocràtics, dels temes
1: administratius...
0: No, és terrible. És
1: terrible. Es
0: posar traves damunt d'una feina que s'ha de fer, que és
1: sí.
0: Fonamental,
1: yeah.
0: I sembla que en vez d'ajudar, pues, impedim, no?
1: Jo veig que jo a vegades tinc la sensació que jo tinc de treballar, de fer feina per mantenir un sistema que jo no he triat.
0: Mm-hmm.
1: No? Perquè... Si jo vull, per exemple, fer un tros, vull desbrossar un trosset, que sé com ho tinc de fer, perquè m'ho va mostrar un senyor que ara ho hagués tingut ara mateix quasi 90 anys i ell l'ho ha après dels seus avis i me l'ha transmitit a mi. I jo tinc de cridar a una gent, a gente forestal, que me vingui a explicar que són no sé què, no sé quantos, no sé què. I dic... I me fas perdre allò els temps
0: sí.
1: I tu cobres tus 14 pagues. M'entens el que tu dius? Bueno, no tengo
0: sí,
1: nada
0: sí.
1: En contra de las buenas gestiones y las buenas intenciones de cualquier
0: sí.
1: Funcionari, ni mucho menos.
0: Però
1: eh?
0: Hi ha una infantilització.
1: Però,
0: no?
1: Per exemple, jo me ofendo un poco a veces. Todo este papeleo, más papeleo, más...
0: No. Sí, sí.
1: Yo soy mucho más eficaz y lo resuelvo, lo que tiene sentido común. ¿Sabes? O sea, las cosas de sentido común tienen sentido común. Pero entiendo también que Menorca reserva la biosfera, que estamos entre todos bastante gelosos, ¿no? Y que también requiere un cierto control. Lo requiere,
0: sí.
1: Pero, por ejemplo, para mí, como paradigma, decirte, yo tengo un control de que el meu sigui ecològic. Però per jo haurien de pagar els qui meten, els qui foten tots els pesticides i tots els productes tòxics. En aquesta gent s'haurien de controlar i poner-les una etiqueta agricultora tòxica.
0: Sí.
1: I tots lo que, todos, los, tota la gent que fa el que s'ha fet tota la vida, 4.000 anys d'agricultura, sin tots aquests productes nocivos, esto tendría que ser l'agricultura normal.
0: Mm. Sí, sí. Xerren d'agricultura convencional, que és un nom...
1: No és convencional, no, és sintètica i impuesto.
0: Sí.
1: Sí.
0: Això podríem obrir un meló o
1: sí,
0: una carabassa
1: sí,
0: i xerrar-ne dues hores.
1: O plantar un arbre en holandès i m'hi dius, vamos a hacer un poco de filosofía sobre esto. Digo, decimos, vamos a plantar un árbol, a ver cómo crece, ¿no? La conversación,
0: sí.
1: Saps el mateix, sí. I a la vegada també és molt, molt polit poder aprendre de moltes altres gents, no? De fora, de no sé què. Clar, jo soy holandesa i modestia a parte. Jo som d'un país que gestionen l'aigua. Jo de petit anava damunt un dique, aquí estava la canal ple, allà estava la terra, els canals petits, i després hi havia com una espècie de compuerta, que era una turbina, una màquina, i que xupava totes les aigües i lo enviava a los grandes ríos, i així s'ha segat Holanda. O sea que para hacer ingeniería sobre, sobre un tema de diguéssim, de esas torrentades de Menorca, es un tema técnico.
0: Claro.
1: Es un tema técnico solucionable.
0: Sí. Però se li ha de donar la importància que té i no minimitzar de simplement fer notes torrents. No, és
1: no, no se tiene que mirar cómo captar el agua, cómo minimizar el impacto, cómo poner las normativas sobre el uso del agua, cómo diversificar mejor el campo, porque claro, solo leche para vender paquetes de leche es delicado también, ¿eh? Ara, que un que fa un formatge artesanal de la seva finca, saps, molt polit, no? Però l'aigua és el gran tema.
0: I ho serà, és que ja ho és, i ho serà. I, bueno, i per això intentant anar cap a una agricultura diferent, perquè sabem també que l'agricultura té un gran impacte sobre això.
1: Claro.
0: I per aquí te volia així un poc per acabar, també te volia demanar, m'ho has mencionat, custòdia agrària, la gent del GOP, i un poc dins del funcionament del Molí de Baix, crec que també funciones o t'agrada fer feina amb gent voluntària,
1: sí.
0: Amb gent que ajuda.
1: És una cosa que m'escaufa el cor, no? Que, per exemple, en Jordi Ada, i el primer que hi ha aquí són munts i munts de missatges de gent que diu, oi, que estàs bé, que has de m'estar ajuda, no sé què,
0: sí.
1: I la riada grossa que vam tenir en el, crec que es va ser, el 21, vull dir que he tingut que gestionar-lo, perquè dic, jo no puc rebre de cop 50 persones, no? Ho tinc de gestionar, entonces és otra cosa que vas aprendiendo, no? Com gestionar un grupito de voluntaris. És una feina també. Entonces, també pues, venen els del GOP cada any, està molt bé, però també tinc grups, petits grups d'amics, per exemple, hi ha en Pere Timoner, que és un jardiner que o el Salva i el Pablo, que són altres xicos, són jardineros, amigos diversos, que quan... I dice, mira, m'encanta venir un dia... O hay una chica que dice, mira, yo estoy un año, pues, ¿cómo se llama?, de permiso para hacer un año sabático o lo que sea, pero me gustaría hacer un poco de actividad. Y viene, yo qué sé, una tica de semana, ¿sabes? Y es precioso, ¿no?, de que decir, bueno, ahora tenemos aquesta feina por aclarir. I que hi ha gent que puc cridar o que s'ofereixen d'una forma espontània. En setembre vaig tenir dos xicos també. Y les pilló una pequeña riada conmigo. Entonces va a ser increíble porque con ellos hicimos una cosa que no te lo puedes creer. Y es, cuando vas a una riada, dins els clots queden xarcos d'aigua. I adivina, peixets petitons del torrent queden atrapats en els xarcos. Què fem? Agafem salabres, cubos, fem el que podem per salvar tots aquests peixets petits i ho tornem dins el torrent. I això ho vam fer, crec que era en agost o setembre, la primera torrentada, era en agost, no?
0: Sí, finals d'agost.
1: Ah, estos chicos estaven ahí per ajudar-me con pequeños trabajos así diversos. També vam cuir un poc de rem salvatge d'aquest, que abans en centrada es veuran que feien vi, però no hi ha prou sol, doncs pues no hi ha prou açúcares dins el rem, però vam agafar un cubo ple, vaig fer vinagre.
0: Ah, mira, ben aprofitat.
1: Per les tàperes, no?
0: Sí, sí.
1: I vaig trobar dins l'almacén una garrafa de cristal d'un vinagre que vam fer fa 30 anys. I encara era boníssima. I una xica que era un poc experta de coses del camp va dir, Flora, esto es gran reserva, vinagre del barranc. Sí, doncs tenim tots petits experiments. O sigui que és un viatge de vida, en realitat, i compartit és més polit.
0: Clar.
1: Ara mateix viu qualcú amb jo que m'està ajudant amb la poda, també. Vull dir, però ho curé perquè jo, quan jo li poso energia i carinyo, automàticament els amics se sumen.
0: Sí.
1: I moltes vegades estic tota sola, també.
0: Que bé, que polit. Bueno, hi ha moltes històries, m'imagino.
1: Podria xerrar hores.
0: Sí, podries escriure llibre, segurament.
1: Sí, això me diuen.
0: Però bueno, ho podem deixar per una pròxima entrevista.
1: Quan vulguis, molt de gust.
0: I antes d'acabar, te volia demanar amb la gent com on te pot trobar o a l'època que hi ha fruita on poden trobar la teua fruita.
1: Bueno, ara ja s'ha acabat, però recomano en Marc Ramallet de Ferreries i Nuri i Tito de Sort Orgànic, de Sort de Baix. Ahí me troben per la fruita. Y bueno, y tengo una página web que se puede ver cosas bonitas de la finca y más bien el tema de las carabazas y el arte floral, y es floraritman.es.
0: Floraritma.es.
1: Ahí tengo una web shop que no lo tengo muy activada.
0: Bueno.
1: Lo tengo que ir trabajando, no tengo que ponerme al día con esto. Pero bueno, hay mi número de teléfono y lo que más respondo es siempre es un mensajito WhatsApp con mi teléfono.
0: Vale.
1: Ahí sí que respondo.
0: Perfecto.
1: Moltes gràcies.
0: Allà quedes aquesta informació per si la voleu trobar.
1: Yeah.
0: I res, agraït-te que hagis vingut i que mos hagis compartit el teu viatge.
1: Molt bé, Carlos.
0: I a vosaltres, bueno, vos deixem una cançó de la Sílvia Pérez Cruz, Verde, i mos escoltam la setmana que ve. Salut i terra.
2: Reina de la morería, no estés triste como el tigre, pon sonrisa de planeta, que serán tus mañanitas, guapa princesa y coqueta.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: És difícil això de ser el darrer a reflexionar sobre un tema tan complex com aquest de les tradicions i el folclore. Sobretot perquè ja heu dit moltes coses ben certes i amb les que estic ben d'acord. A més, no m'agrada gaire reflexionar en veu alta. Som més de reflexionar i discutir amb mi mateix interiorment. Però bé, anem per feines. Com deia Ana Francesc, que fa una estona, les Illes Balears han canviat moltíssim si les comparam en quan van néixer els nostres predins. Som un paradís aïllat enmig de la mà, que ha estat envaït per un turisme que ho ha devorat tot. Els recursos naturals, l'habitatge i, per descomptat, la cultura i les tradicions. Aquestes darreres s'han arribat a mercantilitzar, a massificar-se i a perdre el seu sentit. Però també ha canviat el món. El consumisme i el capitalisme ens han fet viure a contrarrellotge, a pensar més en el futur que en el passat. Però cal tenir en compte que el passat ens ha ensenyat moltes més coses que les que ens pensam. Diu moltes coses de nosaltres com a societat, de la nostra forma de ser, de la nostra cultura, de la nostra terra i la manera de cuidar-la i tractar-la per treure un profit. És per això que és important que nosaltres, els joves, comencem a revisitar i aprendre les nostres cultures, costums, tradicions, que tan sàvies són.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Mon pare era una persona que li interessava molt en de dir sa cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons i històries d'aquestes. I, bueno, i es fandango l'han hagut de conèixer per força perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que aprengués el bolero

0: ensenyant-mos, i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
1: Exacte.
0: Perquè dos dies cada setmana representava saber moltes coses.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Llentrisca Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

sigut per aquesta autopista nocturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el cipó s'encén.

Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són.

la veu en el rum-rum del motor, un blur escalfat en un piano sol. Sona l'orgue de la veu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, seguim en aquesta travessa per la mà de contes. Sabeu on anem avui? Viatgem a Guatemala. La teniu ubicada? Si no, cerqueu-la al mapa. Guatemala, que en llengua nahual vol dir lloc de molts arbres, es troba situada a Centroamèrica. És coneguda com el cor del món maia. Doncs, juntament amb Mèxic, han estat ses terres on es va desenvolupar tota aquesta cultura ancestral. Destaca, d'entre altres coses, per ser una terra multicultural i plurilingüe. Doncs, tot i que l'idioma oficial és l'espanyol, existeixen 22 idiomes dintre de la família maia, xinca i garífona. Avui viatgem allà perquè el conte que compartirem ve de les profunditats d'aquesta terra. I tot gràcies a un viatge que vaig poder fer fa uns anys. Vaig conèixer Guatemala a l'any 2011. Vaig anar a visitar mon pare, que en aquells anys vivia allà. I vaig voler anar tota sola perquè la meva intenció era compartir els caps de setmana amb ell, però durant la setmana laboral volia viatjar i aprofitar per descobrir aquelles terres. Guatemala es pinta amb verds, blaus, marrons, grocs, roses, taronges. Existeixen molts conflictes per qui posseix la terra i hi ha una brutal repressió estructural i colonial que el país arrossega de forma històrica. Els carrers estan plens de huipils, que és la vestimenta tradicional, que generalment està bordada amb mil colors. Guatemala és terra d'indígenes camperols i de la negritud garífona. I entre tot això, jo vaig anar a parar un dia a Quetzaltenango i va coincidir que es feia una convenció de poetes. I allà, un poc perduda, vaig entrar en un bar. Vaig demanar una cervesa per no desentonar en l'ambient. I no us ho creureu. De sobte, va marxar la llum. I ens vam quedar tots allà, a les fosques. Em vaig veure enmig d'un país pràcticament desconegut, tota sola, en un bar a les fosques envoltades de poetes. I clar, sa poesia va fer de les seves. Mentre el cambrer, amb molta calma, anava encenent les veles, de sobte un poeta va començar a recitar versos. Màgia pura, mariners. Allò va ser increïble, enmig de les foscor, envoltada per poetes, escoltant poesia. Va ser allà on vaig conèixer en Julio, qui ara és un amic, poeta, escriptor, un home a qui la llibertat li ve del cor, dels versos i del seu cabell afro. Un ser humà magnífic, que avui en regala un dels seus contes. Un conte que, ja veureu, té una estructura diferent, que ens descriu la casa d'en Balam i na Llúvia, que són els protagonistes, però ho fa d'una manera poètica i poc convencional. Jo us convido a que desconnecteu, a que gaudiu aquesta manera diferent, a deixar-vos sorprendre per aquesta història que ve del cor de Guatemala. Orelles atentes, imaginació desperta, perquè el conte ja és aquí.
2: Hola amigos y amigas de Radio Far Menorca, les saluda Julio Serrano Echeverría desde Guatemala. Soy poeta y soy artista multidisciplinar, entre otras cosas escribo también libros para niños y niñas que esta noche vamos a compartir algunos fragmentos de nuestro libro Balam, Llúvia y la Casa, un libro que nace de las travesuras y exploraciones de dos pequeños, Balam, que es la palabra maya para jaguar, y Llúvia, su hermana, una pequeña y discreta exploradora de la vida. Y la verdad es que es muy emocionante saber que vamos a poder reunirnos en las palabras, que vamos a acercar este océano en ese otro hermoso océano de la poesía. Les dejo un abrazo enorme desde las horas luz a ustedes que están ya anocheciendo. Un abrazo.

0: Balam. En Balam és el meu germà, però podria ser un moix. Puja per tot arreu en Balam, en els arbres, a ses taules que estan damunt dels arbres. El seu nom és Balam, però també podria anomenar-se Balam de Vall d'Aquí. En Balam és un moix, però podria ser un fiet. Ronca quan li expliquen contes i quan la mare li toca els cabells. Colocho, també li diu sa mare. Mixo, li diu el pare. Però realment, al barri, tothom li diu Balam de Vall d'Aquí. Lluvia. Na Lluvia és la meva germana, però podria ser Sora Baixa. Té un cabell llarg i negre i li agrada deixar-lo caure sobre els arbres on puja per menjar-se els nivolats, com si fossin fruites. A vegades es queda dormida allà dalt i na Lluvia, enfilada a l'arbre, podria ser també la nit. Na Lluvia sempre va descalça per casa, pel jardí, per ses escales de la porta, i les seves passes s'escolten com si algú deixés caure pedretes. O llavor de pardal, que quan floreixen, volen. Però quan comença a córrer, es sap bé què és ella, perquè el somriure sona a Lluvia, i la casa ho sap ben prou. Aquelles passes i aquell riure són les que sempre dona Lluvia.
1: Vine cap aquí,
0: li crida l'avi.
1: Sempre que et veig, recordo aquella cançó que diu... Ai, com és que diu? Ai, sí, me'n record.
0: I canta. La Lluvia és una fieta que riu, però també podria ser Sora Baixa. L'herba del jardí. Un dia vaig capturar moltes cuques de llum en un pot de vidre i vaig quedar meravellada, mirant com caminaven per ses parets transparents, pujant amb aquelles potetes malabaristes i després tornen a caure, fent aquell sorollet suau que fan ses cuques de llum quan cauen al fons d'un pot. Encenien la seva llum, però cada cop l'encenien menys. Encenien la llum davant dels meus ulls fins que van deixar de fer-ho. No va passar ni un dia i també van deixar de moure's. La mare em va demanar què sentia i jo li vaig dir que les petites llums haurien d'estar sempre en els camins i mai en un pot de vidre. I els estels, Lluvia? Va tornar a demanar la mare. Els estels han de ser-hi en un camí molt gran, li vaig respondre, mentre deixava caure els cossos de les cuques de llum sobre l'herba del jardí. Al pati. La mare caminava amb mi pel pati. Arrencava ses petites fues de ses plantes, les trencava amb els dits i se les atracava al nas. Com si fos un acte de màgia, el vent escampava alhora aromes intensos i paraules polides. Alfàbrega, llorer, romaní, deia ma mare. I això, ses fosses nasals se m'obrien, igual que els micos dels llibres de ciències. Llavors tancava els ulls i després posava en els meus llavis ses fues arrugades, esmicolades entre dit i dit. I allà vaig descobrir que totes ses paraules velles tenen un sabor que mai oblidarem. Si vos expliqués quin gust tenen per jo ses paraules bicicleta, elefant, amor, si tan sol pogués explicar-vos quin sabor té la paraula somni. L'arbre de Malicutó. A la petita Lluvia li agrada tirar-se en terra i aferrar s'orea. Mai ho dirà, però li encanta sentir la terra a la galta. Sa sensació de les pedretes li recorda un tipus concret de galeta. Clar que quan sa terra està mullada, li recorda ses mateixes galetes, però amb llet. A la petita Lluvia li agrada tirar-se en terra i aferrar s'orella, perquè assegura que allà baix coses importants estan succeint i ningú els hi para atenció. Ses formigues la miren amb sospita quan la veuen caminar a prop de la finestra. Elles saben que ella sap el seu secret, però es fan les loques com si res. Un dia d'aquests, assegura la petita Lluvia, revelarà el secret dels dinosaures. Però abans ha d'escoltar altres històries que succeeixen allà baix i que ningú els hi per atenció, excepte ella, alguns melicotons que cauen de l'arbre i algunes joguines abandonades en terra. Sa canaleta d'espati. La pluja era tan forta que quasi no s'escoltaven els nostres riures. El pare estava pujat a una cadira de puntetes, com una ballarina de ballet a la tormenta, intentant destapar la canaleta d'espati. La pluja sencera li queia al damunt. La del cel, la del canal, era com si intentés pujar ballant una catarata. Baldufa enfadada de l'hivern. El pare estava xop i estava emprenyadíssim, tot i que en el fons, molt en el fons, tampoc podia aturar de riure. El pare era una bonica ballarina sota la pluja, intentant destapar la canaleta del pati, pujat a una cadira de puntetes. El pare finalment ho aconsegueix. Com ha pogut acabar una pilota de tennis encastada en una canaleta? Però si ningú juga a tennis. No sé, pare, no ho sabem. Hauran estat els veïns. Idò, que se'ls hi tapin ses orees a qui ha tirat aquesta pilota en el nostre sostre. Des de llavors, m'encanta ballar sota la pluja, tot i que he de confessar que, quasi de manera immediata, després d'aquella inundació, vaig deixar d'escoltar bé per l'orella dreta. Haurà estat casualitat, pare. La porta de casa. Un dia el pare va tancar la porta de casa i va partir a un viatge ben llarg. En el fons, en el meu cor, sabia que allò era una expedició. Ses paraules tornarien una brúixola, un mapa. Eren paraules d'un tresor. I també el pirata i el vaixell. I algun dia el pare obrirà la porta. O potser l'obriré jo. La finestra de l'habitació. Ahir em vaig llevar molt ràpid del llit i tot va començar a rodar i em sentia estrany i vaig moure el meu cap en cercles i vaig caure d'esquenes al llit. Diuen que el mareig és un mal que tenen ses persones que van amb vaixell. Aleshores, avui m'he llevat també molt ràpid del llit i tot ha tornat a rodar i em sentia estrany i he mogut el meu cap en cercles, però just abans de caure d'esquenes al llit he tret el cap per la finestra per veure si la mà era allà. I allà estava. Al bany. Avui, quan m'he despert, he baixat a la sala i allà estava, flotant, panxa per amunt. Li he dit pel seu nom. Li he dit Alberto, Tyson, Lucci, Flaco, Memo, Flori, Anselmo, Anastasio, Calicho, Arquímedes, Delmi, Evaristo, Azucena, Eulàlia. Peixet, li he dit. Peixet. Però no es movia. Ara només flotava panxa amunt. I l'hem deixat anar pel vàter i li hem dit adéu. Mos hem acomiadat. Negrito, colita, estrellita, aleta, brinquito, menino, ragazzo, canchita, colocho, bermudas, Teresa, calima, yuyu, tuti, chibola, rombito. Adeu, li hem dit al petit peix. Troba't prest amb la mà. L'escala de la porta. Jo estava fent voltes amb la bicicleta, mentre la meva germana, na Lluvia, i la mare xerraven. És que em fa mal la panxa. Però jo et veig feliç, filla. Què sents?
2: És com un dolor. Però estic feliç.
0: I on et fa mal?
2: Aquí, com a la boca de l'estómac.
0: Potser seran amebes?
2: Jo crec que són com papallones.
0: Aleshores estàs enamorada. I na Lluvia va sortir corrents, com si estigués perseguint pardals. Crec que els hi van explicar un secret. I a mi em va quedar el dubte.
3: Al cap de cantó de la taula.
0: Na Lluvia va sortir corrents, perseguint a un conill blanc. Com era d'esperar-se, es va donar un toc al front, Just amb el cap de cantó de la taula, la Llúvia va quedar sentada, fregant-se el front. I va prometre's a si mateixa que la pròxima vegada que hagués de perseguir un conill blanc duria un casc. Fa alguns dies, Colcú li va demanar a la Llúvia què era aquella cicatriu que tenia al cap.
2: Res,
0: va dir somrient, mentre es feia una carícia a la seva cicatriu. És que aquí un dia em naixerà una flor. O un conill, li vaig dir jo. La paret de la cuina. Em vaig col·locar molta cinta d'aquestes de ferrar a les meves mans, enganxada al revés. Volia sentir què era allò que sentien les mosques a la paret o ses papaones en el sostre o els petits llangardaixos darrere de la nevera. I el que vaig sentir va ser la força de la gravetat, ben fort i ben greu, just en el centre del meu culet. A sota el coixí. Tots sabem que el ratolí de les dents és un ratolí guapo, intel·ligent i amb molts de doblers. També sabem molt bé tots que aquest petit ratolí té una col·lecció gegant de dents, amb la que fa molts anys, però molts, perquè a més també crec que té dents de sàvia quan era petita. Du molts anys intentant construir una gigantesca màquina de somriures. Se suposa que aquesta màquina de dents el que pretén és fer-nos riure, així com quan reem del no-res, com si algú mos fes còssiga sense que mos adonem compte. Diuen també que aquest ratolí guapo, intel·ligent i amb molts doblers és molt amic de les mames. Diuen que elles són els que cuiden el ratolinet i els hi regalen unes pantufles perquè puguin córrer per la casa. La petita casa de l'entrada. Avui no estàs tu a la casa del pati, la que hi ha a l'entrada. Ha plogut tot aquest vespre i crec que ja no tornaràs. En realitat, sàvia em va explicar que quan un ca mor, se'n va a Io, una lluna de Júpiter, una lluna molt grossa del planeta més gran de tots els planetes. M'ha dit sàvia que allà, a Io, els cans i els moixos comparteixen el menjar i els cans llepen els moixos i els hi fan estranys pentinats. Diu que els moixos s'acurruquen a les panxes dels cans i els hi mostren a roncar. Aleshores, li he demanat a sàvia que quina de totes les estrelles era Júpiter. I m'ha assenyalat una, grossa, ben guapa, just a sora baixa. La finestra de la sala. Un dia ma mare va tancar una finestra i aleshores vam aprendre del moix com sortir sense que la mare se n'adoni. Conte acabat. Balam, Llúvia i la casa. De Julio Serrano Echeverría.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far presenta la rondà, la rateta.
2: Això era una rateta que un dia trobava una monedeta. Oh, que estic de contenta, va dir. I ara, que n'hauré de fer d'aquesta monedeta? Si la com de avellanetes, hauré de tirar les clovetes. Si la com de confitets, me farà mal el ventrellet. Oh. Ah, ja sé què faré. Compararé una coleta i faré una caseta. De ses fues vees faré ses paratetes. Des tronxos, ses biguetes i sa tauladeta. De ses fues tendres faré llençolets. I me menjaré suiet. Així ho va fer. I encara li sobrà un dineret. I se'l comprà de vermelló per pintar-se. Se pinta tota, tan bé com va saber. I surt en el balconet en s'excusa de cosir els llençolets perquè la veig sa gent que passaria. Passa un bou tot decidit i com la veu tan encitronada li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu sa rateta, tot entonada, i es bou va fer «Mum!» I aixordà sa rateta, que digué tot d'una: «Passau, passau, que a mi a ses casetes m'arregirau!» I es bou se n'anà. Es cap d'una mica passes bé, i com veu sa rateta tan encitronada, li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu ella tota entonada, i es beva fer amb tota sa força. «Bé! Bé!» I aixordà sa rateta, que digué tot d'una: «Passau, passau, que a mi i a ses casetes m'arregirau!» I es ve, se n'anà. Es cap d'una mica, passa es moix, i com veu sa rateta tan encitronada, li diu: «Rateta, que t'ets pintadeta, que em vols per marit?» «Si cantau polit», diu ella tot entonada, i es moix fa: «Meu, meu!» I sa rateta pega crit: «Veniu, veniu, que de goig m'ompliu i ses casetes també!» Sa rateta davalla des balcó. Es moixet entra dins sa casa. Queden en dia i hora pas casament. I ja van ser partits a convidar cadascú sa seva gent. Se fa el casament i unes noces que hi hagué de dalt de tot. Tots van fer bon cap de taula, sobretot el noví, el moixet, que no donava raó a ses barres. Enfornà fins que n'hi va quebre i un multet més. Els novis se'n varen anar a jeure. El moix no es podia bategar de re de ple que estava. «Ai, aquesta panxeta meva! Ai, si no esclata avui, ai, no esclataré mai! Ai!
3: Ai, que

òrbiga de cap dins s'embassada. Passen per allà els traginers que venien de sa ciutat. I sa rateta els diu: «Traginers de sa ciutat, ja direu al meu gat que em vengui a treure d'aquest negat!» «Ja no hi pensarem, ja hi pensarem!» digueren ells, i feren sa seva via. I sí que hi pensaren, i digueren es moix: «Ala, tros d'animal, tens sa rateta que, rentant allò que tu has embrutat, és caiguda dins sa embassada, i tindràs a poc a l'aixa de no anar-la a treure!» Es moix, corre cap a sa embassada, troba sa rateta, s'acosta a sa vorera i li diu: «Que vols que et tregui per una cameta?» «No, que em faries malet», diu ella. «Idò, que et trauré per sa cueta?» diu es moix. «No, que em faries malet», diu ella. «Idò, per una oreta?» diu ell. «No, que em faries malet», diu ella. «No res», diu ell, «te trauré pescollet». Justament com la treia, sense voler, li clava un clau i li va fer una mica de sang. «Ai, quina sang més dolça i més saborosa», diu es polissó. Ell, de golafra que era, sa talent li va revenir. I no pogué estar, se l'enfonya tota dins sa boca i se l'empassola. Aquell polissó se n'anà a contar-ho als altres moixos com era de saborosa una rata. I de llavors ençà és que els moixos, en veure'n cap, no poden estar que no s'hi abordin. I qui no ho cregui, que ho vagi a cercar.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Esmercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els cantam en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a l'estiu. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vin a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

Ara ve Sant Joan, vindrà molta gent, ompliran Ciutadella per fer un poc d'ambient. Catalans i mallorquins, mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies guaiten ben atents. Ciutadella plena, plena de delinqüents. Tots els

casen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: Friends. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real.
1: Equivocado. Y la Coca-Cola a euro. Agua grande no está. ¿Por qué? Porque pesa mucho. Y porque pesa mucho, pues lleva...

sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

un forat. Em tecleja sense cap pietat. No veu que sóc graciosa, fluixi el mal. Canvi de compàs.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Llegeix Llandrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

Dins aquest món, com es peixo en sa xarxa, una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

con ses muntanyes. Voldria ser tan savi com els temps. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quantes aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el record antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Penso que encara és bo. Crec que és un dels bons que ha fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè, en principi, jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que, com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè de la família m'estimava i no m'ha de dir res. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic per el que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, com s'assembla la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que ha fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha bebés fantàstics també, ja, però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, l'autor procura que el lector no li caigui en interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com Mora del Rei, La dama de Constantinoble i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscopi, aquest mateix 2025, la novel·la ens situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima del setge més llarg contra una gran ciutat de la història moderna. 1.425 dies de setge i 11.541 morts. Morris agafa els testimonis i l'experiència de la seva família, que van viure aquella catàstrofe, i mos situa a través dels ulls de Nazora, una artista i professora de Belles Arts, que envia el seu marit i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. Segons del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossers de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papallones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar mos, perquè enmig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4.

0: Cabrils.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Belles Melodies i Terribles Històries, aquest podcast on, on jo mateix, en Pedro, el friki musical de guàrdia de Radio Far, pues, analitza algunes cançons que, no, que potser no hi heu prestat prou atenció i no sabeu de què va ser lletra, o les teniu molt sentides i mai us heu posat en aquest pan. Cançons que més o menys estan, són molt conegudes, avui tenim una de cada, però bueno, que supos que prendran coses xules. Avui és un programa especial satànic, és el que hi ha, quan, com a contractes jo per fer coses d'aquestes, sempre hi haurà un toquecillo satànic. Espero que no m'ho fotin a escarrer de Radio Far, perquè clar, ells confien en jo, me donen... Sí, tu fes això de les cançons rares aquestes i jo vaig fent i espero que no m'ho fotin a escarrer de la ràdio amb aquestes tonteries amb les que surt. Però bueno, conyes a part, anem a escoltar un parell de cançons amb el dimoni en el títol. Una de la primera que vull analitzar avui me l'ha proposat Nisma Pelegrí, poeta, filòleg, profe, rockero a tope i gent, un tio guai en general, així que li agraeixo a través d'un grup de WhatsApp molt xulo que tenim, pues, que me proposés aquest tema, que jo, en veritat, no havia escoltat en la meva vida. No som molt fan de Tool, d'aquest grup de rock progressiu, heavy progressiu, metal progressiu dels anys 90 americans. No m'hi he posat mai, tampoc. És un grup que algun dia m'he de posar. I em va proposar, per suposat, que has de posar aquesta cançó, una cançó no molt llarga, que crec que l'escoltaran sencera, que es diu Die... Les lletres en alemany, ells són americans, però aquestes lletres en alemany, i no ho sé pronunciar en alemany, així que ho pronunciaré, pues, en alemany de mitjorn, Die Eier von Satan.

0: Quark und keine Eier.
1: Bueno, pues musiqueta així suavata i que entra bé per avui cap vespre, o per avui matí, quan t'estic escoltant de sol, jo estic davant d'un cap vespre. Bueno, i aquesta lletra, aquest cantant, en Maynard James Keenan es diu, hosti, aquest cantant, recitant aquesta lletra en alemany, que sona com a... Bueno, sona com un, no? Com un discurs nazi o alguna cosa així. Com algo molt, bueno, el que té aquest idioma alemany, que sona tot molt molt serio i molt molt agressiu. A més, li posen aquest fondo com de... com si estigués donant un discurs a una, per una multitud o alguna cosa així, sembla tot com molt tal. Però realment, aquesta lletra, el que t'està explicant, és una recepta per cuinar galetes de haxís turc sense ous. Per què dic sense ous? Perquè la cançó es diu, traduït en el català, es diu Els ous de Satan. I la lletra, pues, és res més que aquesta recepta, que si voleu podeu apuntar, que ara vos diré. En català, la lletra és mitja tassa de sucre en pols, un quart de quadradeta de sal, una puntata de haxís turc, 100% qualitat bona, mantega, sucre amb vainilla, farina, nous, un poc més de sucre en pols i sense ous. Vull dir que és una cosa, però sí... Supos que, clar, si no hi ha ous, pues és apte per veganos i està guai. La segona estrofa t'explica com res, vull dir, bàsicament és posar-ho un bol tot, afegir la mantequilla, afegir les nous i amassar sense més, després més tard afegir sucre en pols i dir les paraules màgiques, sim salabim, vam vessar la dur saladim, que és un poc el tros més èpic de sa cançó, i res, posar-ho en el forn durant 15 minuts a 200 graus i ja tens aquestes galetes fetes en les formes que tu vulguis. Es pot fer formes de pentagrames satànics, si vols, o de jo què sé, ara que ve Nadal, pues, de formes nadalenques, i ja tens per passar un cap vespre divertit amb els teus amics gràcies a aquesta recepta d'aquest grup Tool, que saps que jo mai sé com estructurar el programa, que si posar la cançó primer, si analitzar-la i després anar traduint sobre la marxa. Jo te la vaig posar una altra vegada, encara que m'hagin recomanat que no faci això, però està guai la cançó aquesta. I ara que sabeu de què va, potser ho trobo molt més divertida aquesta, Los huevos de Satán.

0: Backen und keine Eier.
1: Idò, aquí teniu aquesta recepta de galetes, que si no li podeu posar droga, li podeu posar xocolata i no sigueu així, vull dir, li podeu posar pepites de xocolata o panses o coses, i són sense ou, per tant, molt més sa, supòs. No sé, jo de cuina no m'han dit que faci un podcast, jo és de música, que entenc, així que ja veureu que faig les receptes que vos dono jo. Res, seguim amb una altra cançonel que vull analitzar en aquest especial satànic de belles melodies i terribles històries. Una cançó de les més conegudes de Rolling Stones, per tant, de les més conegudes de rock and roll, no hi ha pèrdua aquí. Li fotem canya en aquesta Sympathy for the Devil un poquet, i ara sí que us explicaré un poc sobre la marxa d'acabar aquesta cançó.

Heu escoltat aquesta cançó mil vegades, va, la deixo una mica de fondo, si ho sé fer bé, amb els dits meus, i ho xerro una mica descontext d'aquesta cançó. Aquesta cançó és una cançó dels finals dels 60, Rolling Stones, crec que és del 68, del disco Vegas Banquet, va sortir en format single també el mateix 1968, i està votada, pues, dins les, bueno, dins les 500 millors cançons de tots els temps, per la revista Rolling Stones, bueno, una cançó que està considerada les millors de Rolling Stones, una cançó, pues, en quant a la música, pues, que té aquest ritme latino, aquest ritme de samba, la cançó havia començat com una cançó folk a lo Bob Dylan, amb una lletra llarga, amb una lletra així que contés coses, i de fet li van donar moltíssimes voltes en aquesta cançó. De fet, a la pista bàsica, en Keith Richards no toques guitarra, sinó que toques baix, tens en Brian Jones, guitarrista, tocant ses maraques, el baixista en Bill Wyman no estava per allà, bueno, tens percussionistes, un piano, crec que és en Nicky Hopkins tocant el piano. Aquest procés de creació d'aquesta cançó el podeu veure, si us interessa, a una peli que es diu Sympathy for the Devil, una peli que també pues mostra aquest procés, a la peli d'en Godard, així que cuidao, perquè és durillo aquest tio, de veure les pel·lis seves, no sé ell quin aspecte té, la veritat, si és difícil de mirar o què, però bueno, aquesta pel·li alterna escenes on estan Rolling Stones corrent aquesta cançó i escenes un poc així teatrals, un poc passades de voltes, la veritat, és una cosa un poc estranya, però bueno, si tens el DVD, pues, pots passar els trossos que no t'interessin i veure com els Rolling Stones estan creant aquesta cançó des del no-res en els estudis on la van gravar. En quant a la lletra, pues, el 68, final dels 60, es posava de moda la cosa del satanisme, si no recordo malament, els Beatles, a la portada del seu Sgt. Pepper's, tenen Aldous Huxley, es diu, un satanista de l'època, un tio que estudiava aquesta antifa i aquest tipus de coses, està com de moda, i els Rolling Stones, pues, van prendre nota d'aquesta moda i van fer una cançó on el protagonista era el dimoni entre si, influït en Mick Jagger, que és el sector d'aquesta lletra, per autors com en Baudelaire o autors d'aquesta literatura russa, també com en El Maestro i Margarita, d'en Bulgakov, es diu, l'autor, bueno, en plan, agafant referències literàries bastant elevades, pues, crea aquesta cançó on tenim Satan, que es presenta, pues, jo què sé, jo estava allà quan Jesucrist va tenir el seu moment de dubte, jo estava allà quan van matant els Kennedys, diferents moments en història, pues, col·loquen no, aquest símbol del mal en els moments quan s'història quasi se'n va al món sempre a prendre per sac, pues allà està present aquesta figura. Si voleu, pues, la posam a la sencera i la vaig interrompint amb mala educació i us vaig traduint-se lletra, vale? Aquí va Sympathy for the Devil. Sympathy no significa simpatia, és un d'aquests false friends que se li diuen en anglès. No simpatia, sí, com compassió pel diable, com plan, tenim en compte que estic aquí per tot, però no és que sigui simpàtic amb el dimoni, sinó que una altra cosa. Okay? Sympathy for the Devil.

Per favor, permet que me presenti. Som un home de riquesa i de bon gust. He estat aquí durant molts, molts anys i he robat l'ànima i la fe de molts d'homes.

Jo estava per allà quan Jesucrist va tenir el seu moment de dubte i de dolor i me vaig assegurar de que Pilato, de que Poncio Pilato, s'arrentés les mans i segellés el seu destí.

Encantat de conèixer-te, esper que endevinis el meu nom. Per lo que t'està desconcertant és precisament la natura del meu joc, no? Convèncer el dimoni, convèncer el món de que no existeix, i és el seu major truco.

Jo estava per Sant Petersburgo quan vaig veure aquell moment d'un canvi. Va matar qualcú el tsar i els seus ministres i n'Anastàsia va cridar en va. Estava conduint un tanc amb el rango de general quan Blitzkrieg, la guerra relàmpago, va arrasar i els cossos va començar a fer pudor.

Vaig mirar amb alegria mentre els teus reis i reines lluitaven per 10 dècades pels déus que van crear, i vaig cridar, qui ha matat en els Kennedys? Quan, després de tot, vam ser tu i jo. Aquestes frases que sonen bé, però no tenen molt de sentit. Jo no he matat a cap Kennedy.

deixa'm, per favor, que me presenti, som un home de riquesa i de bon gust. I vaig posar trampes en els trobadors que eren assassinats abans d'arribar a Bombai.

Jo només vull dir que aquest solo de guitarra per part de Keith Richards és el meu solo de guitarra preferit de la història de rock and roll. Sembla un moix que te pega raps, m'encanta. Nice to meet you.

Així com tots els policies són criminals i tots els sants són... tots els pecadors són sants, perdó, o tots els sants pecadors, és igual. Així com quan Tascara també es creu, digue'm Lucifer, perquè necessit una mica de moderació.

Així que si me coneixes, tinguis un poc de cortesia, un poc de simpatia, no? De compassió i de gust, ampla tota la teva educada cortesia, o si no, fotre la teva ànima...

Res, i us deix amb el final d'aquesta cançó, amb el segon solo de guitarra d'aquesta cançó, i Jaume Despedesc explica que ha cotxalat en aquest velles melodies, terribles històries, especial satànic. Aquesta segona cançó, Sympathy for the Devil, també l'ha proposada un col·lega, en Xavi Llop, el meu col·lega youtuber de Barcelona. Té un canal de YouTube que es diu Addicción al Vinilo, que és una passada, i és un tio guai en general, i res, sempre està pendent del que faig i proposant coses. Així que gràcies, Xavi, i gràcies, Isma, per l'altra cançó. I res, m'ho anem amb més simpatia per Sympathy for the Devil. Jo som en Pedro, vos estimo en locura, i vos escoltam molt prest aquí a Radio Far. Get that!

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb escorreu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant content estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-los sa vida. I li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini Donís, Torrauba i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'O, i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa Albufera, Vini Gordó i son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un tiet i una tieta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Malà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa serència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.

tant, partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt.

0: sempre il sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Pues que encara és bo. Crec que és un dels bons que ha fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè els de la família m'estimava i m'anava a dir-los. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical.

0: Lucrurile definești să bondat o mancă de bondat d-un obră d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè sigui, tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic per lo que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet bàsicament dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres. Amb això un parell més, com s'assembla la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent, i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que he fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de país. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha elements fantàstics també, que però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, l'autor procura que el lector no de caigui en s'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com Mort del rei, La dama de Constantinoble i d'altres.
1: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscopi, aquest mateix 2025, sa novel·la mos situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima del setge més llarg contra una gran ciutat de la història moderna. 1.425 dies de setge i 11.541 morts. Morris agafa els testimonis i l'experiència de la seva família, que van viure aquella catàstrofe, i mos ho situa a través de Juiz de Nazora, una artista i professora de Belles Arts, que envia el seu marit i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. L'agost del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossets de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papallones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar mos, perquè a mig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: És difícil això de ser el darrer a reflexionar sobre un tema tan complex com aquest de les tradicions i el folclore. Sobretot perquè ja heu dit moltes coses ben certes i amb les que estic ben d'acord. A més, no m'agrada gaire reflexionar amb veu alta. Som més de reflexionar i discutir amb mi mateix interiorment. Però bé, anem per feines. Com deia Francesca fa una estona, les Illes Balears han canviat moltíssim si les comparam en quan van néixer els nostres predins. Som un paradís aïllat enmig de la mà, que ha estat envaït per un turisme que ho ha devorat tot. Els recursos naturals, l'habitatge i, per descomptat, la cultura i les tradicions. Aquestes darreres s'han arribat a mercantilitzar, a massificar-se i a perdre el seu sentit. Però també ha canviat el món. El consumisme i el capitalisme ens han fet viure a contrarrellotge, a pensar més en el futur que en el passat. Però cal tenir en compte que el passat ens ha ensenyat moltes més coses que les que ens pensam. Diu moltes coses de nosaltres com a societat, de la nostra forma de ser, de la nostra cultura, de la nostra terra i la manera de cuidar-la i tractar-la per treure un profit. És per això que és important que nosaltres, els joves, comencem a revisitar i aprendre les nostres cultures, costums, tradicions, que tan sàvies són.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Mon pare era una persona que li interessava molt, hem de dir, la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons, i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que aprengués el bolero seu. Perquè nosaltres...
3: Una espia, vam... era una espia.
2: Bueno, no, sabíem per què era. Perquè, en vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies. I nosaltres quedàvem curts de balls. No tenien gaire cosa. I vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Codrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el loquí a Vini Codrellet, me'ls ensenyava a nosaltres.
3: Feu intercanvi.
2: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
3: Exacte.
2: Perquè dos dies cada setmana representava saber moltes coses.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca. A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols.

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els cantam en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a l'estiu. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Esmercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

0: ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc, quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig encès.
1: Vosaltres no sabeu què és escoltar el galeig, escoltar el galeig.
0: Però tots els calfreds, totes les espinades, talment un co atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: Vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el ple de la pell en omplir-se de lents.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Penso que encara és bo. Crec que és un dels bons que ha fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que, com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè de la família m'estimava i no m'ha de dir res. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic per el que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, com s'assembla la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent, i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que ha fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha elements fantàstics també, que, però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, l'autor procura que el lector no de caigui en s'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com Mort del rei, La dama de Constantinoble i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscòpia, que el mateix 2025, la novel·la ens situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima del setge més llarg contra una gran ciutat de la història moderna. 1.425 dies de setge i 11.541 morts. Morris agafa els testimonis i l'experiència de la seva família, que van viure aquella catàstrofe, i mos ho situa a través de Juiz de Nazora, una artista i professora de belles arts, que envia el seu marit i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. L'agost del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossets de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papallones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar mos, perquè enmig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.